0: Seguim a nits de ràdio, la tertúlia dels Dimacrous, amb la doctora Marta González Peláez, en David Morales, que estem comentant les notícies que ens criden molt l'atenció i que val la pena que analitzem amb tota la seva extensió. I Marta, això és una cosa, és la típica notícia que jo abans de que la posem ja sé a qui dels dos li pot interessar a bé i a qui li pot interessar a mal. És a dir, qui fugirà d'aquesta notícia i qui la pot abraçar perquè li agrada provar aquestes coses, li agrada tastar-les i és llançat en aquests temes. Així que escoltem nous tipus d'aliments, de productes que sembla que poden ser el futur. Escoltem-ho.
1: Atención a esto, la harina de grillo se está posicionando como alternativa óptima al trigo, un superalimento rico en proteínas y omega 3 que ya tiene su primera fábrica en Cataluña. Nuestra compañera Lorelei Esteban la ha visitado.
0: Díganos, Lorelei.
2: Si les muestro este bol de galletas, bueno, a simple vista pueden parecer unas galletas más, unas galletas normales, pero si les cuento cuál es su ingrediente principal, se van a sorprender.
0: No, ya nos ha dicho la locutora.
2: Hola, Francesc, ¿qué vamos a hacer?
3: Bueno, primero equiparnos.
2: Vamos a ello.
0: Molt bé, es posen... Ahí sonen grillos de fons. Qué bien trobat.
2: En este criadero de grillos está su ingrediente principal, Francesc.
0: No, único.
2: ¿En los grillos?
3: En los grillos.

0: a tot el grill i allà ho tens tot junt, les potetes, les antenetes, la cosa aquesta crunchy.
1: Jo he de dir que jo, així en una farina, sense haver vist prèviament l'animal, sense haver-lo conegut, sense haver-li vist les potetes ni les antenetes,
0: sí.
1: Si és una farineta, no m'importa. Jo ho provaria. Primer, no té gluten, això
0: clar,
1: segur.
0: Veus?
2: Ah, bueno, mira.
1: Per tant,
2: per tu és un avantatge.
1: Els intolerants al gluten és un avantatge. I escolta, a més, si diu que té proteïna i té no sé què i no sé quants, per què no? A veure, jo he provat els cuquets.
0: Ostres.
1: Que em van portar des d'Àsia, em van portar unes bossetes que eren una mica com els, això, com els ganchitos, però eren cuquets i estaven bons, escolta.
0: I cruixents. Era crunchy, doncs? Era així cruixent, eh? Ostres, a mi em costaria molt, eh? A mi em costaria molt.
2: Jo et dic una cosa, el no sé, provar-ho, els cucs, no sé, em faria una mica de fàstic, eh?
0: Què vol dir una mica, Marta?
2: Una mica bastant.
0: Faria
2: no,
0: molt de fàstic,
2: Marta.
1: No sé, heu menjat anques de granota?
0: No, tampoc, no. David.
1: Ah,
0: és que,
1: sí,
0: és que
1: no
0: tu
1: sé.
0: Sí, però tu t'agraden les granotes. Recordem que col·lecciones.
1: Sí, sí, però normalment no me les menjo.
0: No, clar, les col·lecciona, les que són de felpa, de peluix.
2: No, jo no.
1: O carn de cangur.
0: Carn de cangur, eh?
1: Sí.
2: Bueno, la carn de cangur sí que jo no l'he provada, però l'he comprada aquí a Barcelona.
0: Ostres!
2: L'he comprat, però no, em va donar... No, jo, uf, no, cada vegada que ho penso, no.
0: Estàs a la que salta,
2: és
0: posca, David.
2: És molt posca.
1: Però a mi em recordava el de textura i una mica el pollastre.
0: Fixa't.
1: No em va semblar tampoc massa diferent.
2: Jo no la vaig arribar, la vaig fer...
0: Home,
2: no la vaig
0: testar. Que... A mi em costaria molt, els cangurs, home.
2: A mi em costaria, no, és que no podria, eh?
1: Bueno, però és que, clar, tot és una mica... Veus, per exemple, a mi, no perquè em facin fàstic, però, per exemple, no em fan res, no, els cargols, no els hi trobo
0: no la gràcia.
1: No et crida l'atenció,
0: eh? Val.
1: No, n'he menjat, però no els hi trobo la gràcia.
2: No, jo tampoc, jo els cargols no he menjat mai.
1: I, en canvi, una cosa que em faria molt fàstic,
0: sí.
1: I no l'he provat mai, una ostra.
0: Ostres, tu.
1: Veus? Perquè hi ha les coses així una mica
2: ni
1: més crua, petites...
2: Ni fet al forn, ni crua.
1: No.
0: Veus?
1: Ja les petxines així una mica més petites ja no m'agraden gaire, no sóc massa fan, i veig allà una ostra i la veig com una cosa molt grossa, saps? No.
0: Sí.
2: Però si les fas al forn, com que s'encongeixen,
0: són
2: més petitetes.
0: Són ostretes, llavors.
2: Sí, clar, sí. Jo me'n recordo, el meu pare li agradava molt, però una vegada li van sentar malament.
0: Ah, amigo.
2: Llavors la meva mare
0: va dir
2: que aquí no, ni una ostra, es menja una ostra crua.
0: Fixa't.
2: Llavors les feia al forn. Els hi donava un cop de forn, els hi posava una miqueta de cava.
0: Fixa't.
2: I, bueno, doncs així es feia. Els últims anys els menjava així.
0: Ostres, brut nature, eh? Eren, doncs? Molt bé.
2: I, bueno, el meu pare, clar, perquè ho va passar, perquè ja saps que encara que només que hi hagi una, ja està. Ja està.
0: Sí. Si n'hi ha una que està malament, ja te'n recordes de tota la...
2: Tot, no?
0: Sí.
2: I, a més, el marisc cru, diuen molta gent que, clar, que el marisc al final... absorbeix tot el que és les orelles del mar, de l'aigua.
0: Ja. Yeah.
2: O sigui que...
0: Sí. Bueno.
2: No ho dic perquè la gent no es mengi pom.
0: No. Després cadascú... la gent es menja coses que des de fora diries, vols dir, però ho fan. Però clar, és d'allò que dic. Bueno, en fi. Anem a escoltar una d'aquestes cançons que ens agrada tant... d'aquí a Nits d'Arrel, en aquest cas crec que és en italià, però que ens recorda la importància d'anar de ventre, que és una cosa que sempre ens agrada, i si és en cançó...
2: és molt important,
0: és molt important. Llavors, igual que...
2: Sí. És algú que s'ha de fer cada dia.
0: Evidentment. Igual que hi ha la mítica cançó de a recollir, bueno, tot això de quan són nens petits, que així és una mica els animes, doncs hi ha cançons prou boniques que... te diuen la importància d'analitzar i de tenir una bona...
1: Mira, fa unes setmanes vam estar un cap de setmana en una casa rural, érem 5 persones en total,
0: val?
1: I una de les...

0: les amigues que venia no va ser capaç d'anar de ventre allà, perquè hi ha gent que quan surt de casa seva...
1: Sí, sí, no només juga a casa, només guanya els partits a casa, sí.
0: I sí, sí, ens anava dient, vaig a intentar. No hi havia
1: forma.
0: I quan va arribar a casa,
1: ho va deixar
0: un WhatsApp i ens va dir...
1: Ja he cagat. Ja molt bé, molt bé. Molt bé.
0: Són coses que es comparteixen, no?
1: No, està molt bé, perquè clar, jo m'imagino això, passes uns dies això i la gent crea un vincle, no?, en aquests aspectes, i clar, vulguis on, és una preocupació que t'endús a casa. I en aquest cas va poder fer net, que és important. Doncs li dediquem aquesta cançó per la importància de poder anar de ventre. Escoltem.

0: Anjo, caca felice y pleno de energía. Preciosa aquesta cançó.
1: Hi ha temes que són universals.
0: Sí, senyor.
1: Realment.
0: Sí, senyor.
2: Clar, perquè el ser humà és més o menys igual. Sí, sí. Ara potser el poden variar, però més o menys és igual, té les mateixes necessitats, no?
0: Bueno, això ho deuen parlar el Dimecroci, sí. A Notti di Radio, en la Rai 1, deuen estar parlant de la caca perfecta, frutta colori, bueno, fabulós, fabulós. I jo volia obrir una, com una subsecció aquí en el programa. No sé si tindrà continuïtat, investigarem més, a veure si traiem més documents.

0: perquè vaig veure allò que et va sortint als vídeos, no? Que et van sortint a Instagram, el meu algoritme, el pobre, ja està...
1: està cansat.
0: Està que no dona de sí, perquè diu, és que li agraden unes coses. Jo crec que els algoritmes deuen parlar entre ells i deuen dir, què tal el teu? Com està el teu humà? I el meu diu, buf, si jo t'expliqués, li agraden unes coses, s'envia unes coses al seu WhatsApp, clar, jo m'envio per després poder-ho escoltar aquí el programa. I diu, comparteix unes coses més rares, i bueno, el que, mira, el que pot interessar als nostres oients. Doncs en aquest cas, la secció podria ser grans idees que no van triomfar. O sigui, idees que la gent ha tingut, coses com nosaltres avui que hem proposat, doncs, el cafeïnòmetre, no? Que seria un medidor per assegurar-se que el cambrer no ha pres nota malament, no? Allò que li hem dit, uno descafeinado, uno corto de café en vaso de cristal con una gotita manchadito de café. I veus que el tio va posant pals, com volent dir, quants cafès són? 7 cafès, no? Al final, bueno, pues 7 cafès i ja us ho trobareu. Doncs, en aquest cas, aquesta persona va fer un invent, va patentar una idea que va tenir, igual com hem comentat, això hauria pogut ser un Dimacrous. El que passa és que això té uns anys, això és el 2008 va tenir aquesta idea, és a dir, no, encara no hi havia nits de ràdio, i es veu que no va funcionar. Jo no sé si ara, viralitzant aquest vídeo, algú s'anima a recuperar aquesta patent i a tirar-la endavant. Explico, la idea seria, en lloc de fer els preservatius normals, ja fer tota la roba interior preservatiu. O sigui, fer tota la roba interior de làtex d'un sol ús, jo no sé si lubricada. Escoltem l'invent que no va funcionar.
1: Després explicaré una cosa.
0: Endavant.
2: I problemes de paràsitos en algun lugar indiscreto, bueno, pues dicen los médicos que es bastante más común de lo que nos creemos, pero Damián, un vecino de Cartagena, dice haber dado con la solución perfecta. Rafael Sánchez ha visto sus calzoncillos.
0: A ver, ¿cómo?
3: Por ahora solo es un boceto, pero seguro que algún día se comercializará. Es el calzoncillo protector de enfermedades venéreas.
4: Un calzoncillo con el preservativo acoplado, vamos, todo en una pieza y todo de late, de usar y tirar. Y vamos, con esto pues se evita, pues ya ves, roce de la zona pública, genitales.
0: Sí, porque la gente
4: intercambio de fluidos, pues total, 100%, vamos.
3: Se preguntarán ustedes cómo se le pudo ocurrir la idea del calzoncillo preservativo. Pues viendo una película y un diálogo sobre una verruga.
4: Tienes que tener cuidado con quién te acuestas, ¿no? Y dice, pero si usé preservativo, y dice, sí, pero el preservativo no cubre todos los atributos. Entonces digo, pues lo vamos a cubrir.
3: Y como Damián es casi ciego, le pidió ayuda a su hermana para plasmar la idea en papel. Ya ha registrado el calzoncillo en la oficina de patentes y se ha puesto en contacto con empresas que puedan comercializarlo. Los hay para parejas hetero y homosexuales.
5: ¿Por qué lo haces descubierto? Digo, mira, pues para los homosexuales que también tengan opción a este tipo de preservativo.
4: No es un preservativo, está claro que no es para parejas, estable y cosas de estas,
0: Cosas de estas.
4: Como digo yo, para gente que practica exceso de riesgo, ¿entiendes o no?
3: Sí, sí. Aún es pronto para pensar el precio de este calzoncillo y las diversas modalidades en las que puede llegar a nuestras manos.
0: Molt bé, para los gays, deia, se sentia de fons que deia. Doncs bé, era, saps com aquests disfresses, pijames, que veus que té com un, com si fos una cueta endavant, sí, perquè hi puguis, sí, ficar, el tema?
6: A mi el dubte és com es posa això.
0: Clar, clar, clar.
1: I a més, clar, això és usar i tirar, no? Clar,
0: sí. Perquè... jo tinc la sensació que aquest home... A veure si el dubte que...
1: Però avui, anava... avui no tenim massa llums,
0: No, no, avui és espectacular. Avui hem fet Hall of Fame. O sigui, avui tota la gent va directa a la llista de ments privilegiades d'aquest programa. Que no sigui que el que aquest home pensava és dir... O sigui, que tu vas amb gallumbos normals, no? O amb calces, sí, normals. Tu, en el teu dia a dia, vas així. I dues en el bolso o a la butxaca, en lloc d'un preservatiu, un gallumbo de làtex. I llavors, quan hi ha un moment d'esplendor, anem a dir, no en qualsevol, no quan acabes de sortir de l'aigua freda de sempre,

0: perquè ja no hi ha res que tapar, com si diguéssim, no? Sinó en el moment de màxim esplendor de la situació, quan tu ja veus que hi haurà funció, que hi haurà espectacle, llavors és quan te'l poses. I llavors és quan te'l poses i entres tota la teva, diguem-ne, bona voluntat dins de l'escafandra aquesta de la boa constrictor, perquè si no, no omples tot allò. Bé, almenys la majoria de mortals, no sé jo, sí. Anava per aquí el teu dubte, David?
1: Sí, més o menys.
2: No, jo l'altre dia estava fent...
0: És que és normal que generin molts dubtes. Sí. Què més li preguntaries al Damián, David? A veure, és que és complicat, això. Marta, tu no ho veus, eh? Bueno, ell no ho veu perquè és no, evident, però...
2: No, l'altre dia és un broma, perquè estàvem parlant amb un grup de gent que havia, bueno, era una cosa d'una associació que havia d'entrar sí. Nou i tal, i llavors un d'ells diu, bueno, ja has fet la prova de la piranya, no sé què, no sé quantes...
0: La prova de la piranya? A veure...
2: Llavors què faig dir?
0: Home!
2: Bueno, però si es fa... No, es fa sense roba, dic, no, es fa amb un traje de neopreno de color car, tipus làtex, així una mica gruixudet, amb tots els perfils. O sigui, una cosa com aquesta, però jo me l'imaginava una mica millor que tot això, saps? I llavors, mira, vam estar fent fora perquè em deia, escolta'm, i per què no fem? I un d'ells inclús va agafar i es va posar a dibuixar. Escolta'm, això podria ser una bona idea, i ara quan he vist això, mira, quasi em moro de la risa.
0: Expliquem bé la prova de la piranya exactament, en què consistiria, Marta, perquè m'ha generat molt de dubte, això.
2: És que això és un invent que ens va... Bueno, un d'ells va dir, això per entrar aquí s'ha de fer una novetada, no? Com la novetada, val. I és la prova de la piranya. Bueno, la prova de la piranya és que tu t'has de banyar en una piscina, que hi hagi piranyes, i que tu vagis...
0: No ha sobreviscut ningú.
2: Home, no, però amb un traje de neopreno o de làtex
0: sí.
2: De color carn,
0: val.
2: Que s'assembli al cos,
0: sí.
2: Amb els perfils, tots, pues, amb la forma del penis i de tot,
0: val,
2: no? Perquè
0: val,
2: vegi com si fos realment el cos humà.
0: I les piranyes s'alimenten...
2: Ja, les piranyes no sé si mosseguen també.
0: Clar, aquí està el tema. O sigui, a mi el meu dubte de la prova de la piranya és si ha sobreviscut algú. No hi ha nous membres, oi, en aquesta societat des de que es va instaurar...
2: És una barrabassada que se'ns va ocórrer, eh? No.
0: Jo dic que no hi ha, que algú no hagi associat conceptes. Diu, que és curiós que des de que vam instaurar la prova de la piranya ningú s'ha afegit al nostre... A la nostra associació, no?
2: Però a més, un va dibuixar i tot, eh? O sigui, una mica
0: no,
2: com
0: clar.
2: Això, que no sé si ho va guardar. Hasta li preguntaré, perquè si ho va guardar, us ho passo.
0: Sí, sisplau, necessito saber més de tot.
3: També hi ha una il·lustre piranya com Paca la Piranya.
0: Sí, senyor.
3: Molt amiga de la Veneno.
0: Sí, sí, sí, Paca la Piranya.
2: Sí, sí.
0: Molt interessant. Però
3: que la prova de la piranya seria una altra, en aquest cas.
0: Sí, sí, no, clar, la prova de la... Exactament, la prova de la piranya seria una altra. Home, mare meva, sí. Déu-n'hi-do, eh?
2: I ara, bueno, i jo m'imaginava, o sigui, jo vaig explicar com ho imaginava, que era així, doncs, un traje de neopreno amb el cap i tot, eh? Només la cara, això sí, el problema que teníem era que la cara no la podíem... Com la tapàvem?
0: Clar.
2: Llavors, clar, per no fer un casc, sinó que com la tapem? Amb un tipus de plàstic, perquè clar, com t'agafi una piranya, t'agafi l'ull, et quedes...
0: Sí, no? Sí.
2: Llavors, aquí, l'única cosa que teníem aquí, així una mica, el punt feble era la cara. El cap no, perquè el cap, bueno, fas la caputxa i ja està.
0: Sí.
2: I després, bueno, doncs, el penis, fas la forma del penis amb la mateixa... matèria, o sigui, el mateix teixit o producte, o sigui, matèria primera, i ja està.
3: Jo crec que aquesta prova a Jeffrey Epstein li hagués agradat,
0: sí,
3: però sense estar cobert tot.
0: Sí, sí, ja t'entenc.
3: Sabent una mica les coses que han anat sortint...
0: Sí, sí, sí, sí. És que, a veure, és que, mare meva, és complicat.
2: Per això m'ha donat la risa, perquè
0: sí,
2: dic, mira...
0: Sí. No, home, és que clar, on vas a parar de tot això? Sí, sí, sí.
2: No sé si el neopreno el mosseguen, les piranyes.
0: No, clar. Bueno, jo també, sí, sí, sí.
3: No m'ho havia plantejat mai,
0: no,
3: la veritat.
0: No. No sé si el neopreno...
2: Escolta, m'hauríem d'investigar, no?
0: Sí. Això m'has recordat també aquella carnisseria que va fer aquell anunci con la cobra assassina. Ja ens ho podem escoltar, a veure...
4: Quina cobra assassina s'escapau de la carnisseria.
5: Quina verdura és això?
4: Jo la voy a encontrar i a la barbacoa la voy a echar. Taca, taca, taca, taca, taca. La cobra que ataca.
6: Què?
0: La cobra que ataca, eh? És que clar, hi ha hagut moltes grans moments de la història de tots aquests animalets, eh?
3: Doncs atenció, que segons ens diu la intel·ligència artificial, sí, les piranyes són capaces de mossegar i tallar el neoprè.
0: No, clar.
3: Amb les seves dents esmolades.
2: I el làtex també, no? Suposo.
3: Bueno, suposo que si el neoprè ho fan.
0: Ja. Sí, amb el làtex la idea és que es noti una mica la sensació. Si és tan gruixut com per protegir, home...
2: Jo vaig dir que de làtex, perquè si de làtex a més pues, fa com més impressió que és un cos, no? Humà.
0: Sí, no, clar, però és zero sensació, no?

0: Jo de, com lo quieres? Sensación natural, sensación extrema, no, sin sensación. Que me proteja de las pirañas. Jo imagino el de la farmàcia.
1: Clar, inclús els tels i tot. Ha de ser com un... tot sencer. Sí, únicament sí, sí, sí. Ens queda la part de la cara.
0: No, no, si estic intentant no imaginar-ho, Marta, però està molt bé. No, home, segur que té algun tipus de sortida... Bueno, algun tipus de sortida, no sé si comercial o no, però algú segur que li està donant voltes a aquesta possibilitat, perquè sí.
1: Algun grup d'aquests de comparses i tal, de carnaval,
0: sí, millor. Això també podria ser, sí, això també podria ser. Bueno, haurem de seguir, estar atents a veure si d'això. David, vas trobar que sí que hi havia allò que aquí defensàvem, que poguessin haver llumetes i càmeres per comprovar que hem fet una bona...
2: Una bona digestió.
0: Una bona digestió, eh?
2: Sí.
1: Doncs, una bona digestió, una bona fitxa de tot el que fas.
2: Sí. Doncs sí, dona la casualitat que a mi també em surten en el meu algoritme
0: és que
2: coses estranyes de tant en tant.
0: Com es coneguin els nostres algoritmes, fliparan de dir, apa, al teu també li agrada això, mare meva.
2: I bàsicament és que, sí, algú o ens va sentir i arran de sentir el Dimacrous decidir desenvolupar-ho, ja. Existeix un aparell que té sensors i es col·loca el vàter, té una llum i llavors el que fa és, tu el poses allà al dispositiu enganxat a la tassa del vàter amb la tapa i queda enfocant cap a baix. Per dir-ho d'alguna manera. Una mica com quan es posen aquelles coses que són per... que serveixen d'ambientador o per netejar una mica la tassa de vàter, aquelles que queden penjades i que quan tires de la cadena, doncs, l'aigua fa això.
0: Que són verds i blaus, principalment, sí.
2: Doncs en aquest cas han creat això, un aparell que el que té és un sensor que detecta la caca que fem.
0: Molt
2: i a través de la imatge l'analitza i ens envia a través d'una aplicació informació de com és la nostra caca, si està correcta, si... Bueno, també pot analitzar l'orina, però bueno, a nosaltres el que ens interessa
0: tant aquí no li és la demanàvem, caca, sí.
1: Clar, l'orina és més fàcil, bueno, l'orina segons què és més fàcil perquè en aquests papers reactius que segons quines coses et diuen, no?
0: Sí.
2: Però... A més, en aquest cas et crea un històric.
0: Està molt bé, això. Vas a parar, un històric. Va molt bé.
1: Lleva
0: una ratxa de 4 caques buenes consecutives. És molt bo que t'arribi aquest missatge, perquè, clar, tu imagina't que vas al lavabo i fas allò de... I plof! I en aquell moment que fa el plof, que t'arribi una notificació al rellotge o al mòbil de dir... Ha cagado usted bien. Home, això de ser...
1: Sí, la foto.
0: Bueno, la foto... La foto... Ja no sé si és tan necessària. Però...
1: Bueno.
0: Una avaluació...
1: Un
0: informe... Diu, no lo quiero con tantos detalles, l'informe, saps? Una mica puntua amb el tema... I digue'm si em vaig bé, o si falta fibra, e la verdura, com deia la cançó d'aquesta meravellosa...
1: Italiana.
0: Que la cançó italiana, de la caca perfecta.
1: Ara s'hauria de veure la caca amb la farina de grill.
0: Molt bé. Anem ajuntant conceptes. Que,
2: ben pensat, mira, ja tinc dues coses que m'he de comprar.
0: Sí, veus, li vas creant necessitats.
1: Clar.
0: Dues coses que ha de comprar i algunes que ha d'inventar i patentar, com seria el cafeïnòmetre i totes aquestes coses.
2: Se'n gira feina,
0: És que dona una feina al Dimacrous.
1: Haurem de muntar un institut d'investigació,
0: No,
1: sembla?
0: Absolutament. El CSIC ens hauria d'això i diverses universitats. Doncs, a vegades et diuen, però que us ho passeu bé, vosaltres, no és treball el vostre, no és feina perquè us ho passeu molt bé. I dic, sí, però dona molta feina al Dimacrous. Perquè després hem d'anar registrant patents i històries de tot el que...
1: No, els registres són fonamentals, perquè si no, al final...
0: Tu diràs, tu imagina't.
1: No el cobrarem.
0: No, això i això.
1: Aquestes idees,
0: Nosaltres no ho veurem, això. Potser algú altre sí, però nosaltres no. En fi...
1: A més, això pot valdre també per quan vagin a la Lluna.
0: Mira, no ho havia pensat així.
1: El del tema de l'inodor no el tenien resolt.
0: És cert, és cert.
1: Doncs tot això podem pensar, perquè molt

0: molt càlcul matemàtic, molt càlcul físic, astrofísic.
1: Sí, sí, perquè després
0: el lavabo
1: és una merda. No, no, és que és així. No, no, però escolta, estava pensant que el poden treure uns calés amb això, eh? Una a YouTube, això la NASA posa. Què càmera quiere seguir? Saps allò de multicàmera, que ho fan molt ara amb el futbol, o amb el Tour de França, que tu pots seguir la càmera que vulguis, no? Pues jo quiero seguir la càmera del primero, o la càmera del líder, no? Del mallot amarillo, o la càmera del que està escapat. Doncs aquí pots estar seguint la missió Artemis a la Luna o a Marte con la shit cam, no? Podríem dir. La cacam, no? Li podria... Oh, la cacam m'agrada.
0: La cacam queda fantàstic, eh?
1: La cacam, eh?
0: Queda molt bé,
1: sí.
0: Sona molt bé.
1: Steady cacam podria ser, si és... si té una mica d'això. Doncs mira, anem...
0: Tu tens cacam a casa teva?
1: Sí.
0: Com?
1: Cacam. Sí, sí. Podem connectar la cacam? Tu imagina't, eh? Connectem amb la cacam, doncs
0: com,
1: imagina't.
0: Com les alarmes, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: A la pantalla amb totes les finestretes, pues...
1: No, no. Ponga una càmera, diu, està cobrint tots els flancos, diu, ha posat una cacam. Hosti, aquesta persona té nivell, has de posar l'alarma ràpid, que si no salta. En fi...
0: El Vladimir Putin té una persona que li recull la caca.
1: És un bon tema.
0: La caca.
1: És un bon tema aquest, Marta, també.
0: Sí, sí, sí.
1: És un bon tema.
0: Perquè no vol que ningú li agafi matèria orgànica d'ell.
1: Val, és a dir que podríem resumir-ho com no li agrada deixar mostres, no?
0: Exacte. Perquè no li demanin després o fills...
1: Fixa't, eh?
0: O clonin el seu ADN.
1: Es pot clonar l'ADN per una caca?
0: No, però bueno, ell deu tenir por.
1: Val. Sí. No, no, està, és bo de saber, perquè dic, mira, un va regalant ADN, saps?
0: Bueno, allò... Clar, en principi ja ho tenen, l'ADN.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I després ja si es pot clonar o no, ja, bueno, però sí, sí.
2: Es veu que hi ha dues persones que viatgen amb el seu... Hi ha dues persones que viatgen amb el seu vàter propi, Putin i Madonna.
1: Ja, és veritat, eh? Madonna també tampoc
0: es vol
1: clonar.
0: I el Trump també, quan viatja fora de... Per això només va de la Casa Blanca al Mar-a-Lago.
1: Val. L'Air Force One té un cacòmetre,
0: no,
1: també.
0: No sé si fa o no fa, potser també tindrà.
1: Igual allà no...
2: Igual és com la meva amiga, fins que no arriba a casa no...
1: No, i envia un missatge al Pentàgon, per dir, cacao! Tu t'imagines? The POTUS is cacas free, Home, pues està molt bé.
0: Però deu ser, o sigui, els hi paga molt bé, no? Perquè aquestes persones que van amb la maleteta de la caca...
1: Sí, sí. Clar, la maleteta de la caca, és que és fort això.
0: Està el maletí vermell, no? Del coet nuclear.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Pues ara també, això també és una mica nuclear.
1: Sí. Bueno, deu ser de color del reciclatge, no? Del contenidor marró, no? Deu ser. Sí, sí. Jo diria que deu ser la maleta marró, perquè clar, ja sap que va orgànic allò, no? En fi, acabem
0: clar, amb... Perquè a més poden analitzar també la seva salut.
1: No, sí, clar, això és...
0: Al final, la caca és molt important, això està claríssim.
1: Sí, sí, podrien dir, mira, que li hem analitzat el tema i veiem que té d'això o l'altre. No, està clar. En fi, acabem amb el Dimacrous, amb alguna coseta de la Marta González Pelaez. Tens alguna cosa?
0: Sí, tinc. Tinc coses, i a més, relacionades amb el tema.
1: Doncs té una cosa, David.
0: He
1: anat així, això, avui.
3: A Nits de Ràdio té coses relacionades amb el tema la doctora Marta González Pelaez.
1: Sí, senyor. És meravellós, és meravellós. És fantàstic que guardi una coherència tot el programa, una línia argumental, i que puguis estirar el fil, i vagis veient doncs tot com es va desenvolupant. Ho trobo que és molt encertat. Quina cosa doncs relacionada amb el tema ens destaques?
0: És que les converses de la caca,
1: sí,
0: dels pets i del pipí...
1: Molt bé.
0: Ja, ho diem tot.
1: Aquesta secció es podria dir caca, culo, pedopis, però li vam dir Dimacrous perquè quedava molt millor, saps?
0: Això mateix. Bueno, pues clar, la gent té una certa...

0: sigui, té un cert pudor a parlar d'això.
1: Menys nosaltres.
0: I tu creus el tema i la gent comença a dir la barrabassada més gran i això i allò altre. Bueno,
1: sí, sí.
0: És veritat, perquè a més és algo que és... Que és sí, és tabú i és de mal gust, però tothom parla i tothom ho fem.
1: Exacte, és que són coses naturals, és com la vida misma, que diu.
0: A més, genera risa, genera pues, molta risa, i a més, sí. Però també alivi per altra part.
2: Home, i tant, digue-li a la meva amiga.
1: La teva amiga, quan per fi s'allibera, quan deixen liberat a Willy,
0: hi ha una teoria que és el relief theory, que segons aquesta teoria, l'alivi del que sentim quan fem les deposicions,
1: xof, sí.
0: Una mica més així,
1: quan fem xof, quan allò...
0: Sí, doncs és una alliberació d'energia continguda. I a més, això fa que tu et quedis relaxat i tranquil.
1: Mira.
0: I a més, agafes bon humor.
1: Veus? A veure si quan et vas prendre un cafè el que havies d'acabar d'això, David.
2: Potser sí, veus, vés a saber.
1: Clar.
0: L'humor escatològic ajuda a gestionar el fàstic i la por relacionats a les funcions corporals.
1: Doncs nosaltres hem de tenir un màster en això.
0: Estem curadíssims d'això,
1: Estem curadíssims d'espans, eh?
0: Bueno, llavors, clar, és algo que, a més, s'ha comprovat a estudis que han fet a universitats, a facultats de medicina, que fa, crea una cohesió grupal, no? Perquè a tothom li diuen, arriben a l'hospital i què li diuen? Quan faci pipí, m'ho diu. Quan faci caca, m'ho diu.
1: És veritat.
0: Sí o no?
1: Sí, sí, sí. Després arribes a casa i ningú t'ho pregunta.
0: però quan tu vas a fer-te alguna cosa a l'hospital...
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És el primer que et donen.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, llavors, pues és un... Clar, crea un humor que és un humor que se li diu una mica de baix to, no? Que no és, bueno. No és riscós, sinó que, les flatulències i tot això...
1: Però depèn de com ho facis, es pot fer amb elegància, aquí ho intentem fer amb elegància, sí, sí.
0: I no requereix un esforç intel·lectual.
1: Bueno, deixa't estar, aquí nosaltres treballem molt, tots els...
0: Escolta'm, l'estudi que han fet diuen que això no requereix esforç intel·lectual.
1: Molt bé. Però em sembla, aquest estudi em sembla una merda, ja t'ho dic jo.
0: I democratitza la risa, perquè tothom riu quan fa caca.
1: És fàcil fer una cosa que tothom rigui, Vull dir, està molt
0: bé. Això. Hi ha molta literatura, que penseu que hi ha un llibre d'un alemany, que és Florian Werner, que es diu La història cultural de la mierda.
1: Molt bé, molt bé, ara necessito aquest llibre.
0: Llavors parla dels tabús que tenim, que és una tonteria perquè és una qüestió de cultura que no se sap molt bé d'on t'ha vingut, perquè els homes de les cavernes...
1: Sí, me'n recordo.
0: Clar, ho feien allà on els hi rotava.
1: Sí, sí, sí, sí, clar.
0: Anaven pel camí, tenien ganes i pum, va.
1: Allà va.
0: Plantar no sé si reien o no reien, però ho feien.
1: Sí, sí.
0: En canvi, nosaltres som com molt... ens recatem molt perquè ens sembla que no és bo fer-ho. I és boníssim, perquè és natural i, a més, necessari.
1: Sí, sí, és així.
0: O sigui... I parlar-ne també. O sigui, aquí que això estem... que nosaltres fem
1: sí, sí. Això és
0: una teràpia i una pedagogia importantíssima. Ens han de donar un premi. Ens han de donar un premi, David Cervelló.
2: Una merda de premi, però un premi.
1: El premi... Mira que jo m'imagino, ja sabeu que és una fixació que tinc, perquè m'agradaria algun dia poder dir que el vam guanyar, però si mai ens donen a l'Ondes, que no sigui per això, t'ho imagina't la cerimònia, no? Quan llegeixen, no? Quins són els guanyadors, i per su trabajo incansable en la divulgació de la mierda i de...
0: Però, per exemple, Plinio el Viejo suggeria que l'ús de la caca d'un recent nascut entre els adults a forma d'ungüent per la cara, com una crema,
1: ostres,
0: és un remei contra l'esterilitat.
2: Home! A veure...
1: Home...
0: Això ho va dir Plini el Viejo, No, jo...
1: Sí,
0: repeteixo.
1: Potser deixes de ser estèril, però tampoc crec que tinguis moltes relacions amb aquesta crema.
0: Cap ni una!
1: Home, perquè dius... Que ja no soy... Deixa't estar, ja no hi ha qui se t'acosti amb això,
0: El Galeno de Pérgamo
2: Ai, Galeno de
1: el Galeno de Pérgamo, per favor.
2: Aquest nom és meravellós.
1: El Galeno de Pérgamo, que això és meravellós.
0: Que estava convençut de que un bon metge devia ser capaç de curar a un malalt també amb els excrements.
1: Clar. A Pérgamo hi va, menós, eh?
0: A més, per exemple, pels pares de l'Església, la merda no era un motiu de molèstia, sinó que era un motiu de que la gent ha de fer les coses i se l'ha de respectar.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, segons deia Sant Agustí,
1: val,
0: la paraula coenum, caca, sí, es referia també a una simple substitució de la lletra coelum, que és dir cel, o sigui, la caca i el cel.
1: La caca i el cel, eh? El musical.
0: Sí, jo com sembla?
1: Jo el veig. Eh?
2: Caquicel.
1: Caquicel, de Dagó i de Gom. Jo la veig, eh? Les veles s'inflaran, eh? Sí, sí.
0: El Salvador Dalí va escriure un llibre, va fer un assaig escatològic sobre l'arte de tirar-se pedos o manual artillero de Socarrón, incluido com apèndice amb el seu diari d'un geni.
1: Quina meravella.
0: A l'any 2004.
1: Quina meravella.
0: O sigui que hi ha molta literatura, eh?
1: És preciós tot això. Doncs sé que és un problema deixar-ho, perquè...
0: I després hi ha un refrany, sí? De català, que diu: qui mengi molt i cagui fort no ha de temer la mort.
1: Pues, ah, aquí, pues venga, vamos con todo, eh? Aquí anem amb tot, perquè
0: voleu més? Tinc més, eh? Si
1: la setmana que ve, Marta. La setmana que ve, perquè si no la setmana que ve serà una merda, perquè no tindrem temes d'aquests i ja veuràs tu. Meravellós tot el que hem comentat aquí, tot el que hem après i tantes personalitats i tants refrans.
0: Vull donar les gràcies perquè m'han felicitat pels dos temes de les abelles i dels cocodrils, eh?
1: Molt bé.
0: Aviam si avui també tenim també èxit, eh?
1: A veure, si et diuen el tema d'aquesta setmana era una merda, no és dolent. És a dir, si t'ho diuen,
0: no, clar,
1: pot ser que sigui bo en aquest cas, perquè és real. O sigui, jo espero que et felicitin, perquè jo m'ho he passat molt bé i hem après moltes coses, igual com amb les abelles, amb els cocodrils o amb Caballito de Mar, que també en vam parlar una setmana. És un plaer escoltar la doctora Marta González Peláez. Fins a la propera setmana, Marta.
0: Bona matinada i fins bona setmana.
1: Exactament. I David, t'escoltem d'aquí una estona.
2: Fins després.
3: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
4: Els caps de setmana recordem els millors moments de nits de ràdio amb David Cervelló.

Una vida i una cançó. Jealousy J. Hawkins va néixer el 18 de juliol del 1989 a Cleveland, Ohio. Ja des del principi la seva vida va tenir els ingredients d'un conte de característiques fosques. La seva mare va decidir que no podia criar-lo i el va posar en acollida. Hawkins va créixer en una casa d'hostes gestionada per la seva mare de criança, una dona que podria tenir o no ascendència indígena nord-americana. Ell ho afirmaria entusiàsticament durant tota la seva vida, però és un dels molts aspectes de la seva biografia que mai no s'ha pogut verificar. Havia tingut tres germanes grans biològiques, però va créixer essencialment sol, en aquell entorn d'hostes i passavolants de Cleveland.

0: You! You made me love you. I didn't want to do it. I didn't want to do it. You made me want you.
1: De petit, Hawkins va estudiar piano clàssic. Tenia una veu i una oïda fora del comú, i el seu somni de joventut era convertir-se en cantant d'òpera. El seu ídol era Paul Robeson, el gran baix baríton afroamericà, figura cultural i política dels anys 30 i 40. Mario Lanza i Enrico Caruso també figuraven entre les seves influències declarades. No era el perfil habitual d'un futur rock and roller amb un crani fumant a l'escenari. Però la vida real no funciona com els somnis. Quan va quedar clar que la seva carrera d'òpera no avançaria, Hawkins va pivotar cap al blues i l'R&B, on la seva veu potent podia trobar una sortida diferent. I aquí entra en joc un dels capítols més boirosos de la seva biografia, l'adolescència. Hawkins va abandonar el Lee's Technical High School de Cleveland 3 mesos després que acabés la Segona Guerra Mundial i es va enrolar a l'exèrcit dels Estats Units amb un certificat de naixement falsificat perquè tenia 16 anys i la llei demanava tenir-ne 18. El van enviar a Fort Bliss, on va fer espectacles per entretenir les tropes. Va ser en aquella època que va desenvolupar la seva passió per la boxa, tot i que les seves afirmacions d'haver guanyat títols de pes mig mai no han pogut ser documentades. Tampoc s'ha pogut verificar mai que estudiés a Yale ni al Conservatori de Música de la Universitat de Cincinnati, com ell va afirmar repetidament, ni que hagués estat presoner de guerra al Japó durant la Segona Guerra Mundial, ni que en la Guerra de Corea hagués mort enemics a sang freda. La realitat, establerta per la seva biografia autoritzada, és que va servir en el Departament de Serveis Especials de l'Exèrcit durant la Guerra de Corea, fent espectacles musicals en territori americà. Però Hawkins era un narrador irresistible i les llegendes, per molt inventades que fossin, l'acompanyarien sempre.

Quan va tornar de l'exèrcit, Hawkins es va submergir en l'escena jazzística de Cleveland i Nova York. El 1951 va començar a actuar com a vocalista i teclista amb el guitarrista Tiny Grimes, el qual tenia un petit grup, The Rockin' Highlanders, que tocaven un jazz de tall bluesy i enèrgic i que, per afegir espectacle, actuaven amb faldilles escoceses i gorres de pompó. L'excentricitat visual de l'agrupació encaixava perfectament amb el temperament d'en Jay Hawkins. La musicicitat d'aquells anys amb Grimes el va marcar profundament. Posteriorment va actuar com a teloner de Fats Domino, però la col·laboració va acabar de manera abrupta. Hawkins tenia una manera de vestir tan espectacular, vestits de lleopard daurats, turbants, roba que cridava l'atenció de tothom, que robava protagonisme al cap de cartell en Fats Domino. El xoc d'egos entre dos artistes ambiciosos no va tardar a resoldre's. Hawkins va quedar fora. El 1952, el blues shouter Wynonna Harris, una de les seves influències declarades, li va aconseguir la primera feina de cantant a Nova York. I el 1956, Hawkins va signar amb Oaky Records, el segell subsidiari d'R&B de Columbia. Aquell any, gravaria la cançó que ho canviaria tot, I Put a Spell on You, de la qual en parlarem en detall més endavant.

I Put a Spell on You va convertir Screaming Jay Hawkins en una figura de culte, però mai en una estrella de primera línia. Aquella contradicció, ser influent i conegut sense arribar mai a l'èxit comercial sostingut, el va acompanyar durant tota la vida. L'actuació en directe es va convertir en el seu principal mitjà de subsistència, inspirat per una proposta del discjòquei Alan Freed, que li va oferir $300 per sortir d'un taüt sobre l'escenari, que era una pasta per aquella època. Hawkins va crear un personatge d'escena absolutament delirant. Capes, vestits de pell de lleopard, un crani travessat per un pal que portava a les mans i al qual li posava cigarretes a la boca i feia fumar, i el qual a més anomenava Henry, un os al nas que li va provocar les queixes de la NAACP per estereotipar les cultures africanes. Hawkins va respondre amb una sola frase: "Intento guanyar-me la vida". La seva reputació de tipus salvatge i poc categoritzable va créixer any rere any. Va tenir una carrera intermitent, concerts en petits clubs, gravacions esporàdiques, breus moments de notorietat pública intercalats en períodes de semioblit. El 1980 va obrir per als Rolling Stones al Madison Square Garden de Nova York, després que Keith Richards participés en una nova versió de I Put a Spell on You. El 1985 va girar per Austràlia amb Nick Cave. El 1983 va protagonitzar un duet televisat d'allò més surrealista a França. Ell i Serge Gainsbourg interpretant junts Constipation Blues, una cançó sobre el que el títol indica, traduït al català, el restrenyiment. Però és que ho van fer en estat de notable ebriesa.

Va vendre els drets d'edició de les seves cançons, una decisió que el va obligar a dependre dels directes fins al final de la seva vida. Va gravar I Put a Spell on You una vegada rere l'altra al llarg de dècades, perquè cada nou disc seu que sortia incluïa inevitablement una nova versió de la mateixa cançó. La vida sentimental tampoc no va ser tranquil·la. Va tenir almenys 7 dones oficials al llarg de la seva vida. Alguns recomptes n'inclouen més, i relacions amb dones que sovint giraven al voltant del seu estil de vida caòtic i itinerant. El circ dels seus espectacles no era incompatible amb el romans. En una ocasió, una caixa de fusibles va explotar a la cara d'una jove cantant que actuava amb ell, i la relació de la convalescència que va seguir es va convertir en una aventura sentimental que duraria anys. L'últim gran regal que la vida li va fer va ser el cinema. El director Jim Jarmusch, que va utilitzar I Put a Spell on You a la seva pel·lícula Stranger Than Paradise el 1984, i 5 anys després va donar-li un petit paper a Mystery Train, el d'un recepcionista de motel a Memphis, per al qual va rebre una nominació al Spirit Award, el millor actor secundari. Va ser un reconeixement tardà, però real, a un home que havia passat dècades sent tractat com una curiositat del show business. Who do you love? Who do you love?

Al final de la seva vida va descobrir que havia tingut un nombre inimaginable de fills il·legítims escampats pels Estats Units, fruit de les seves nombroses relacions durant els anys de gira. Una investigació impulsada per la seva família i de la qual en va quedar registre en un documental, va localitzar, atenció, almenys 75 fills potencials. Alguns estudis apunten a xifres superiors. Screaming Jay Hawkins va morir el 12 de febrer del 2000 a Neuilly-sur-Seine, a França, d'un aneurisma cerebral als 70 anys mentre es recuperava d'una operació. Tenia pocs diners, però deixava enrere una llegenda intacta i un impacte sobre el rock teatral que arriba fins al dia d'avui. Alice Cooper, Arthur Brown o Screaming Lord Sutch, que va arribar a quedar-se accidentalment tancat dins del seu propi taüt sobre l'escenari, és com un homenatge no intencionat al seu ídol, tots veuen directament

i una cançó, I Put a Spell on You. És un enregistrament veritablement extraordinari que va ser qualificat de canibalístic i vetat a les ràdios quan va sortir el 1956 al segell Oki, la divisió de R&B de Columbia Records. La banda, amb el saxofonista Sam The Man Taylor, interpretava un fons de vals bluesy relativament contingut, mentre el que havia estat boxejador Hawkins crida, udola, bramula i gemega per entre les lletres de la cançó. El tema mai va ser un gran èxit, però amb el temps va acabar superant el milió de còpies venudes, malgrat que la companyia discogràfica va eliminar els grunyits i gemecs del final de la cançó en edicions posteriors. Hawkins sempre deia que havia concebut la cançó com una balada i que la seva entrega maníaca era el resultat d'una festa a l'estudi durant la qual es va emborratxar tant que no va recordar l'enregistrament. Com a conseqüència, esmentava d'haver hagut d'aprendre la seva pròpia interpretació escoltant el disc per poder reproduir-la en directe.

0: setmana més tenim moltes ganes de que ens facin propostes de tot tipus. Ja sabeu, aquí al llarg de la setmana intentem que sigui el més variat possible, però ens agrada començar per la ficció de sèries, perquè és una ficció que ens acompanya, que és allò que dius, va, veurem un capitolet més, i així vas avançant, tot i que això, cada cop són menys capítols o són més pel·lícules llargues, ja no saps ben bé on definir la línia, però això és el que totes les setmanes ens proposa l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Doncs a veure, seran curtes o molt curtes? Perquè ja no m'atreveixo a...
1: Diria que les dues d'avui són curtes.
0: Veus? Sí.
1: Curtes i que no tenen continuïtat, és a dir, que és minissèrie.
0: Bueno.
1: A priori, la segona especialment, perquè... Bueno, la segona, bé, totes les dues podrien tenir continuïtat, però jo diria que no la necessiten. Però bueno, la segona potser sí, perquè té un cliffhanger, però que tampoc veig jo la cadena amb intenció de renovar.
0: Bueno.
1: Sí, així que hi ha altres sèries, ja en parlarem d'alguna d'elles, que fins i tot els actors estan fent pressió a la cadena perquè volen una segona temporada. Potser parlarem la setmana que ve. D'aquestes dues, a priori, també han tingut... La primera ha tingut uns bons resultats de crítica, sobretot, d'audiència, mai se sap.

0: a Prime Video, que és la primera sèrie, no sé si dona xifres d'audiències, però ha funcionat molt bé entre la crítica i entre, els, i entre els espectadors. Comencem per aquesta primera.
1: Vinga.
0: Minissèrie espanyola. Mm. La trobeu a Prime Video. 8 episodis que te'ls cruspeixes, si no en un cap de setmana, potser una mateixa nit, si t'hi poses, te les podries
1: cruspir. Ostres.
0: Que no t'ho recomano, eh?
1: Bueno, clar, això és un empatx, ja.
0: És un empatxo, Però és que, clar, és tan bona i tan addictiva que podria passar. Són aquestes coses que fa anys fèiem i ara ja no ho fem. Mm. Això, aquells binge-watching que fèiem abans, de que ens podien cruspir una temporada, jo què sé, les, segons quines sèries que arribaven a Netflix, que te les menjaves la mateixa nit, ara ja no, ara ja dius, bueno, ara vull prendre amb les coses en calma.
1: Sí, sí, sí. Allò de saborejar, que es diu.
0: Exacte, ja ves que si
1: Assaborir en català, assaborir en català. Sí, sí,
0: sí, assaborir i la vull dosificar. Si sí, la sèrie sí. és bona, la vull dosificar. Vull, mm. vull, no la vull menjar perquè tota sencera perquè després em quedaré sense sèrie. Mm. Així que me la prenc amb una mica de calma. Mm-hmm. Una sèrie que va arribar no fa ni un mes, de fet la data d'estrena va 24 d'abril, mm-hmm. Va Prime Video, sèrie espanyola, comèdia, i que té un títol que al principi dius, ui, quin títol? Quan comença, dius, ah, doncs ara entenc. Es titula, i ho dic directament, Cochinas.
2: Dedicar una última plegària a la salut de nuestro vecino Mariano.
3: Mariano.
4: Madre mía, yo necesito el dinero.
3: ¿Qué dinero?
5: ¡3 millones de pesetas!
6: Señora, es que el negocio no va.
7: Desde que abrieron el Videomaster, la gente ha dejado de venir.
8: ¿Pero cómo has podido ser tan boba?
9: Necesitamos que este local se llene de mucha gente
10: y darles lo que nadie más les da.
11: Es curioso que todas las que van son tías.
12: No es cualquier videoclub, es el primer videoclub porno de Valladolid.
13: ¿Business? Oh. Nos vemos dentro.
14: Menos pasarla de mano en mano y más alquilar, ¿eh?
15: Una amiga me dijo de un aprendiz de herrero con un miembro muy grande.
16: Grandes esperanzas.
1: Em sembla molt, molt interessant i molt, molt ben jugat a l'humor, Òscar.
0: Doncs sí, ens trobem una sèrie que ha estat creada per Carlos del Hoyo e Irene Bohollo, que la trobeu per en vídeo, i que juga molt encertadament amb un element que és que de vegades el considerem que no és important, però que si li dones bona canxa, pot jugar al teu favor, que és el costumisme. Per entendre'ns, la sèrie es porta a Valladolid l'any 98, 1998, abans de que internet
1: clar.
0: arribés, diguéssim, fes la seva expansió per totes les llars i per tots els ordinadors primer i després mòbils d'aquest país. Clar, jo pregunto, estimats oients, que ja sé que no m'ho direu, però jo us ho pregunto. Vosaltres, quan vèieu les pel·lícules porno de Canal Plus, estàveu allà mirant dins d'aquella

0: pixelades. Llavors estaven que no es podia veure gairebé res, estaven ja censurades.
1: Allò que aixinaves una mica els ulls per veure entre línies.
0: Et deixaves allà amb mitja ullera, intentant veure alguna cosa.
1: Sí, sí, sí, amb això...
0: Estem parlant de l'època en què hi havia cinema porno a les televisions. De fet, ja avui en dia ja no hi ha ni cinema porno ni tan sols aquelles cadenes locals de mitjanit.
1: És cert.
0: Perquè el porno es va retirar. Ja només hi ha això, hi ha anuncis de tarotistes i companyia. Però llavors, fins fa no massa anys, encara podies veure porno a segons quins canals. A part de Canal Plus, els divendres per la nit, podies veure porno més o menys suau o més o menys fort, cadenes locals de matinada. Llavors, l'any 98, clar, si volies veure porno, havies d'anar a un videoclub. Però clar, diguéssim que és com quan compraves la interview que anaves allà dissimulant allà al quiosc. Bueno, sí, me pones unos chicles, me pones no sé què, i la interview devia estar sempre. I qui diu una interview, diu altres.
1: Sí, que deia, no, que jo la veo por los reportajes, que es deia.
0: Exactamente, yo la leo por los reportajes.
1: Sí,
0: pues clar, quan anaves al videoclub a veure una pel·lícula porno, l'havies agafat d'una zona que estava dins, darrere una cortineta, gairebé. Allà que entrava la gent, entrava dissimuladament.
1: Era una mica com lo del vot secret, quan volies votar en secret.
0: Que no em vegin, entrar a la secció de cinema porno, o que no em vegin ben a prop del cinema porno. Així, dissimuladament vas, l'agafes, ui, i te l'emportes i te'n vas. Llavors, la sèrie planteja això, és la història d'un senyor que té un videoclub, té un accident i es queda en coma, i la seva dona, que és molt tradicional, doncs, de sobte se n'adona que el seu marit té unes deutes increïbles i diu, i ara què faig jo? Perquè a més, el videoclub no dona diners perquè té una competència que és com si fos un blockbuster que s'ha menjat tota la competència de la barriada de Valladolid, estava en un deute, no sé, què fem, què fem? I sense voler se n'adonen que, bueno, doncs que l'altre videoclub té molt èxit però no juga a pel·lícules porno. I el seu sí. I comencen a veure que hi arriba clientela. I no és la clientela que s'esperaven. És a dir, pajilleros, com diuen, i companyia. No, cada cop més són dones. I comencen a jugar pel·lícules a dones. I allò comença, la bola comença a fer-se més gran i més gran i més gran. Tot això amb un to de comèdia. I llavors, és una sèrie que ens parla d'això. D'una manera molt costumista, perquè no deixa de parlar de famílies, de gent d'això, gent humil, gent que treballa, que té una carnisseria, que té un local, que té un bar, però que mira que les seves dones, les seves filles, les seves germanes, doncs, comencen a jugar pel·lícules porno. Per dir que, clar, aquí ho enfoca en el sentit que els homes que volen veure pel·lícules porno se van al cinema X.
1: Clar.
0: Però les dones, que són més discretes, juguen una pel·lícula. I ja comencen. I comença això, el boca-oreja, que no és que li facin alguna qüestió sexual, no. Comencen a passar. T'has vist aquesta pel·lícula? I comença a passar-se. I diguéssim que comença una clienta. I, clar, tot això provoca, doncs, situacions o molt còmiques, o també provoca, clar, que la resta dels marits, els pares, els fills, la competència, però què és esto que estáis montando aquí?
1: A part del context històric, del moment que s'ha d'entendre, en què ara en aquest aspecte podem estar molt més alliberats i sobretot alliberades, però en aquell moment hi havia una pressió social en què òbviament això es pressuposava que en un home doncs era bé, això és una mica bona senyal, i en canvi per una dona era, vamos, sinònim de perversió, no? I clar, s'ha d'entendre amb el context de l'època.
0: Exacte, i un context que fins i tot podríem portar avui en dia, perquè el cinema al porno el posen de tant moltes més. Ara, el cinema al porno és fantasia, això ja ho sabem tots.
1: És ficció, és ficció o ciència-ficció, podríem dir, no?
0: És ciència-ficció i que segons en quines mans pot ser fins i tot perillós. És
1: sí,
0: a dir,
1: sí, està clar.
0: Avui en dia, malauradament, molts joves i adolescents aprenen sexe a partir del cinema porno. I s'està repetint pautes de comportament que porten a maltractaments i a violacions i que no vull dir jo que la causa sigui el cinema porno, sinó que el que veuen al cinema porno, aquesta fantasia, la volen realitzar. Clar, i no se n'adona moltes vegades, per no dir sempre, que una cosa és el que veus la pel·lícula porno i una altra cosa és la realitat.
1: No està clar.
0: Que la realitat no és tan ideal com el cinema porno. I això ho sabem tots.
1: Bueno, aquí possiblement el que falti sigui educació en tots els aspectes, perquè coneixent-ho, jo sempre poso un paral·lelisme, ho comentem molts cops amb el Dani Martín, el nostre company del món dels videojocs, que és que clar, diem, a veure, hauria de ser una cosa similar al que suposa el videojoc, que sempre hi ha la teoria d'algú que diu es que los videojuegos hacen que los jóvenes sean más violentos. No me disculpe.

0: precisament està estudiat que el que fa és que es desfoguin més i entenguin molt bé la separació entre videojoc ficció i coses que no farien mai a la realitat. Cal que aquest aprenentatge el tinguin també sobre la pornografia.
1: Perquè, a veure, qui és violent ho serà, vegi jugui un videojoc,
0: correcte,
1: que faci, ho és. Si té aquesta pulsió, diguéssim,
0: sí, sí,
1: la farà independentment del mitjà.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I en el cinema porno fas el mateix. És a dir, sí, el porno no és per educar-se sexualment.
0: No, clar. No,
1: i a més, tots sabem que follar no és tan bonic com apareix a les pel·lícules.
0: No, no, està clar.
1: Però dir-ho, podem dir aquestes hores del matí?
0: Sí,
1: podem?
0: Es pot dir pel·lícules, Òscar, aquesta hora.
1: Podem dir que les pel·lícules porno no són educatives i que follar, en aquest sentit, no és ni net ni divertit, segons quin moment, ni fins i tot saludable.
0: A mi m'interessava molt unes reflexions que es feien, igual que dic això, de que ben emprat doncs, no ha de tenir cap mena de complicació, precisament perquè molts cops ja doncs, pot haver aquest confetichisme, aquesta imaginació, igual que t'agrada llegir novel·les, jo que sé, de l'Oeste, i mai voldràs agafar un cavall i posar-te al Far West.
1: En una relació, veure una pel·lícula porno doncs, és un element lúdic.
0: Exactament.
1: Lúdic, pots jugar-hi.
0: Lúdic, engrescador i que, escolta, que pot anar molt bé per a la parella. Però que una cosa és això i l'altra és una problemàtica molt interessant que clar, escoltava, era d'un reportatge que estàvem fent d'un documental que estàvem preparant on, clar, on venien a dir que hi havia certes noies, anem a dir ja postadolescents, que el problema és que havien entès malament la seva funció, com en el sentit de que per complaure havien de recrear allò que veien en aquests vídeos, i això sí que és evidentment preocupant, perillós, i aquí el que queda clar, el mínim com un múltiple, és que és un problema de que cal que hi hagi educació per entendre la ficció.
1: Com tot en aquesta vida cal l'educació, quan veus una pel·lícula, quan jugues a un videojoc, quan agafes o quan llegeixes un llibre, també cal, no tots els llibres s'han de llegir. Són per tothom en aquest sentit.
0: Exacte.
1: Però llavors, el que fa la sèrie no blanqueja el porno.
0: Aquest és el tema. Aquest és el
1: tema. Blanqueja. El porno és el porno. El porno el que fa és expandir un estereotip essencialment masculí.
0: Sí.
1: Però clar, s'ha fet cinema porno per dones. Però què és el que ha passat? I això la pel·lícula també ho planteja. Que en realitat, i ara jo no vull generalitzar, que ningú m'agafi, però que sí que és veritat que és veritat que el porno té un component també de violència. O sigui, el porno hi ha fantasies, això, de violacions, de maltractament. Clar, això ja directament ho rebutgem d'entrada. I a més, no és un porno, diguéssim, gaudible, la veritat. Hi ha gent que ho agraeix. A mi ni me'n passa pel cap, però bueno. I el porno, òbviament, no és perquè tu facis el que vegis a la pel·lícula. Correcte. Llavors, el que justament una de les coses divertides de la sèrie és que les dones comencen a veure el porno i se n'adonen que la seva vida sexual no és com la que veuen al porno. Llavors, però també se n'adonen de que jo mai faré això,
0: clar,
1: que estic veient.
0: Clar.
1: Ai, però em crida la curiositat.
0: Sí.
1: Em pica la curiositat. Ai, doncs mira, li posaré el meu marit. I potser no és que fem allò, però, hòstia, per engrescar la vida. Aquesta nit fem una cosa diferent.
0: O és que
1: la meva vida sexual està tan apagada que només veure això...
0: Sí.
1: Ja tinc una certa sensació. Òbviament, algú li dirà, però senyora, vostè tingui en compte que el que està veient és fan,

0: fantasia, és ficció. Sí, ja ho sé que és fantasia, però jo em creu la meva fantasia mirant-ho. Llavors la pel·lícula juga amb això també.
1: Està molt bé. No, i crec que és molt interessant i que, a més, és això, que jo crec que molts cops quan es vol tapar tant una cosa, crees massa la dèria de descobrir-ho, no? Jo crec que les coses han de ser més obertes, clar, han d'estar més explicades. I
0: el porno, ara no tant, perquè el porno des dels anys 80-90 fins avui ja canvia moltíssim, en aquest sentit. I ara... hi ha, per exemple, segons quins gèneres, com el Gonzo, que directament és porno per el porno. Però quants no hem començat a veure una pel·lícula

0: són molts episodis. Llavors, del segon al pràcticament el darrer, el vuitè, però com a mínim del segon al setè, cada capítol comença amb una paròdia en una pel·lícula porno.
1: Ah, molt bé. Ah, està molt bé, això.
0: I amb els títols de les pel·lícules porno. Perquè avui en dia ja, no, ja ni donem, ni ens importen els títols de les pel·lícules porno, sobretot si te les mires per internet.
1: Sí, sí,
0: perquè
1: sí,
0: directament te'n vas a plataformes de online, sí, que sí, hi ha el títol ja... Però clar, vostè se'n recorda aquells títols de pel·lícules porno que intentaven ser creatius?
1: Sí, home, i tant. Tant.
0: Doncs la sèrie...
1: Titanic, aquests... per exemple.
0: Titanic, sí, o... Sí, sí. Ara no me'n recordo, però si veieu la sèrie,
1: sí, sí,
0: aquestes clips inicials de paròdia de les pel·lícules porno, justament parodien això. Parodien aquesta idea de drames absurdes que directament porten cap al sexe, títols que són molt divertits, però juguen amb això, juguen amb aquest element fins i tot risible del porno, perquè el porno és molt risible.
1: Home, i tant, i tant que sí, i tant que sí.
0: Perquè, a més enllà de que sigui una fantasia, a més enllà de que s'ha de veure amb una certa precaució i amb una certa educació, no deixa de ser una comèdia.
1: Efectivament.
0: La comèdia bufa, fins i tot.
1: Sí, sí, sí.
0: De bufa,
1: sí, sí, ja. Ja. Sí, molt bé, molt bé. Meravellós. És una pena que aquest... perquè això ho haguéssim pogut treure per algun moment de promoció del programa, però clar, totes hores no pot ser. Però,
0: exacte,
1: vamos, deixa'm fer una autèntica ovació a Òscar González.
0: Però no és fàcil fer cinema ampolla, no és bufar i fer ampolles.
1: Bufar,
0: eh?
1: I fer ampolles.
0: No,
1: bufar i fer en... Bueno, és igual.
0: Sí, deixem-ho aquí. Llavors, tot... Espera, és Malena Alderio, que és una actriu de comèdia divertidíssima. Ja ho va ser a Killa Quien Viva. Ha fet altres papers de comèdia també, cinema. Ha fet... També va guanyar, si recordeu, fa 3-4 anys va guanyar el Goya, millor actriu, per una pel·lícula justament dramàtica, però que ella és una gran actriu i que la pel·lícula... la sèrie juga amb això, juga amb tots aquests elements, juga amb aquesta societat pacata, qui diu Valladolid podria dir una ciutat de Barcelona.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: També fan paròdia, per exemple, d'aquests festivals eròtics que es feien, que no sé si es continuen fent allà a l'Hospitalet o Cucmallà. Vostè se'n recorda?
1: Jo, em sona que sí, però... és a dir, no
0: ha canviat tot.
1: Sí, no, tenien més ressò els primers, perquè era com molt novetat i molt història, però jo diria que segueixen fent, sí.
0: Clar, és que estem parlant també d'una època en què no hi havia encara veure porno al mòbil.
1: Això, clar, exactament.
0: Parlant de que el porno es veia en cinta de vídeo, VHS. Ni tan sols el que veiem a la sèrie són cintes VHS, no són ni DVDs. És a dir, ens porta un món que tots podem recordar fa 20, gairebé 30 anys, en què el porno no és que fumés part de la nostra vida, perquè no, però estava allà. I era visible, era divertit, era escandalós, era cutre, perquè el porno sempre ha sigut molt cutre. I més el porno fet aquí a Espanya en particular. Però bueno, en general el porno és molt cutre. El facis o no el facis. En un món en què encara ens podíem escandalitzar, ens podíem sorprendre, que avui en dia ja no s'escandalitzem de gairebé res. I si ho fem amb tonteries, però llavors t'escandalitzaves per coses que eren escandalitzables, ja ho deia Rafael, escàndalo!
1: Sí, sí. No, i que a més hem d'entendre el context també de l'època, en el sentit de que la dificultat per aconseguir aquest material, no? Si la gent ho veia el divendres al Plus, que no es veia res, és perquè no era accessible. Ara no cal ser un geni de l'informàtica per en 5 minuts veure el que vulguis d'on vulguis. Vull dir que, clar, això ho ha canviat totalment, clar.
0: Hi ha una, si recordeu, hi ha una seqüència d'aquella pel·lícula del Caldera, de Tres bodes de mas, en què estan la Cuesta, com es diu, l'actriu aquesta valenciana, i el Martinho Rivas, que estaven anant a una boda, i comencen a parlar del cinema porno, i diu el Martinho Rivas, es que a ti no te sorprende que haya gente que, teniendo todo el porno a su disposición y gratis, pues quiera pagarlo, quiera más y pagando. Que és la meva graciós, perquè avui en dia trobes plataformes on pots veure sexe gratuït, però et posen, diguéssim, com l'AM allà dient, no, pues si quieres más, aquí la versió en premium.
1: Bueno,
0: però què puede haver más que la versió gratuïta de porno?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Al final és el mateix.
1: Tanta pel·li vols veure?
0: Sí, sí. Una altra pel·li, en què? Amb qualitat 4K, ho necessites realment?
1: Amb més trama, amb més pressupost, home. Que
0: però, en aquest sentit, aquesta sèrie ens porta a aquells anys en què el porno era una cosa que podia ser, això, socialment complicada.
1: Tabú, tabú. tabú, fins i tot.
0: Sí. Avui en dia ja està molt devaluat, llavors és molt divertida aquesta sèrie, la teniu a Prime Video, 8 episodis, que no us durarà ni un cap de setmana, us ho prometo, mitja horeta llarga, alguns d'ells, i que, bueno, m'he deixat moltes coses al tinter perquè tampoc us ho vull destripar.

0: No, està bé, està
1: bé. Ho diverti Déu. Potser és la millor sèrie espanyola que portem enguany.
0: Molt bé, doncs ojo que són paraules majores que ja duem... Hi ha unes quantes setmanes, perquè, Òscar, si et dic que ja anem camí quasi de començar el sisè mes de l'any, és a dir, la meitat de l'any, a mi se'm cauen... Bueno, se'm cau tot, o sigui que, en fi... Bueno.
1: Doncs sí, perquè mira, de moment tenim la sort de que no ens arriba aquesta calor que ens arribava abans i que això retarda una miqueta la sensació de que ja estem a l'estiu, sí, de que han passat mesos, però és que han passat ja 4 mesos, que estem a mitjans de maig, com aquí qui
0: sí,
1: diu.
0: Sí, sí, sí. No, no,
1: que potser sí que tenim les darreres setmanes, i al llarg d'aquesta setmana sembla que aquí per terres catalanes / barcelonines plourà, però bueno, però que ja comencem a veure ja l'operació en biquini està a la volta de l'esquina.
0: Sí, sí, això ja està trucant a la porta. En fi, una altra recomanació que ens puguis fer, crec que per un públic diferent, no?
1: Sí, és una cosa diferent. És una sèrie que podeu veure, si teniu l'accés a la plataforma MGM Plus, que no sé si està en algun dels paquets digitals, de totes maneres la podeu contractar des de Prime Video. A més, Prime Video us posa el primer capítol gratuït i si vol veure la resta, pagueu un suplement.
0: Uh-huh. Una mica com el d'abans que deies, però sí. En sèrie.
1: Una cosa similar. Sí, el que Prime Video va fer fa no gaire temps, això dels channels, sí. No sé si continua funcionant, però bueno, les subscripcions, que pots, a part de tenir la teva subscripció de anual de Prime Video, doncs si t'interessa una sèrie d'una altra plataforma, doncs la pots jugar.
0: Molt bé.
1: Doncs aquesta té un títol molt clàssic, ja ho diu directament. En anglès és American Classic, però te la trobes traduïda i amb una certa pèrdua de gràcia com Clásico Americano.
2: No regrets.
3: Were you drunk?
2: No, I was outraged. I got a terrible review from a critic.
3: No!
4: The producers are putting you on hiatus.
5: Hello? Mom's dead.
6: Did she read the review?
7: Why did you have to tell him?
8: Why did I tell him his mother died?
7: He has not seen her in 3 years.
0: Una sèrie que té una pinta ben curiosa i ben interessant, Òscar.
1: Sí, protagonitzada per Kevin Kline.
0: Sí, sí, meravellós. Està Kevin gran, Kline. Ja. Està gran el Kevin Kline, eh?
1: I a més, Kevin Kline a la seva salsa, que sempre ha sigut la comèdia.
0: Absolutament. Mira, sempre et diria una cosa i fixa't en el que et dic. Com a... porto molts anys analitzant la comèdia i per mi el que és més treballat i que és més autèntic és quan fas els personatges no exagerar-los, sinó fer la comicitat sense fer cares de comicitat, és a dir, que la trama i el personatge et faci riure, però que no t'exageri, que no faci que perdi credibilitat o que perdi l'espontaneïtat del moment. I quan deies l'Alterio i el Kevin Kline són dos exemples clars de poder fer comèdia sense exagerar el gest i el personatge.
1: Sí,
0: és a dir,
1: perquè a més, el personatge pot ser exagerat. Pot ser-ho.
0: Pot
1: però
0: ser-ho.
1: La interpretació no.
0: Ah, exactament, exactament, exactament. Hi ha personatges que sí que són histriònics. Per exemple, el Cosmo Kramer de Seinfeld és un personatge exagerat, però ho és excèntric, per tant aquest sí que s'ha de sobreinterpretar. Però els altres no, els altres han de ser continguts, no?
1: I fins i tot els altres poden tenir moments d'exageració com el Josh Constanza, per exemple.
0: Sí, però no tota l'estona.
1: El que interessa no és que el personatge sigui exagerat, és que l'actor...
0: Exactament.
1: No és que sobreactui, però fa que el personatge sigui exagerat.
0: O que sigui interessant. I en aquest cas, el Kevin Kline aconsegueix fer riure, ell està en sèrio, que això és fantàstic i és meravellós.
1: Perquè no, ell no és un actor d'això de riallades enllaunades, no ho és. No les necessita.
0: No.
1: Per fer gràcia.
0: Però
1: llavors,
0: què
1: va aquesta sèrie?
0: A un pet llamado Wanda o aquestes estaves...
1: Un pet llamado Wanda és que la comicitat li sortia sola.
0: Sí.
1: Per la seva manera de l'expressió del personatge.
0: Sí.
1: O fins i tot a pel·lícules en les quals ell tenia que fer un paper una mica així que semblava com graciós a la força, com French Kiss, per exemple, fent de francès. Doncs la gràcia era, també el doblatge ajudava, val a dir, també, en aquest cas li ajudava el doblatge, però era fer un personatge típicament francès, però a diferència de molts personatges francesos que són insuportables, ell ho feia atractiu. Perquè jugava a la comicitat, feia paròdia del que significa ser un personatge francès i jugar amb els clichés de ser francès, però ho feia divertit. Sí, sí. Com per dir-ho, aquella pel·lícula que va fer de Dave Presidente por un dia, era molt divertida aquella
0: pel·lícula.
1: Sí, jugava més a dues bandes, tenia que interpretar dos papers molt diferents.
0: I aquí què tal està? Perquè dona la pinta de que la fa interessantíssima.
1: Doncs aquí és una sèrie petita, una sèrie que potser no és per segons quins públics que busquin una comèdia, això, esbojarrada. No, és una comèdia més clàssica. Perquè també els actors són clàssics. Kevin Klein, Laura Linney, apareix també en Tony Saluk, un paper secundari. Luca Ru, o sigui, són actors més o menys grans, que no són còmics d'aquests de stand-up comedy i similars, no. No és una comèdia així esbojarrada. Llavors, fa d'un actor, un actor molt intens en la vida, molt intens en la seva vida personal i sobretot molt intens damunt de les taules. Un actor de teatre, molt pagat de si mateix, que en un moment determinat doncs fica la pota i és cancel·lat, diguéssim, entre cometes, i se'n torna al seu poble natal perquè la seva mare acaba de morir. Mm-hmm. Llavors, el que és anar a veure la família, l'enterrament, doncs, com que la seva mare, el seu pare, venen d'una llarga tradició d'actors, doncs a dir, doncs per què no podem fer que el millor homenatge per la nostra, per la meva mare, és fer una obra de teatre i allà al teatre on ella va treballar tants anys, on la volia gairebé enterrar, per què no ressuscitem el teatre de tota la vida? Llavors, a partir d'aquí, agafant una obra molt clàssica de qui era l'autor no ve el nom. Molts oients, si dic Los Idus de Marston, una novel·la històrica, ja sabran qui és. Però és un autor molt clàssic als Estats Units, amb una obra molt clàssica. O sigui, aquestes obres que ja als Estats Units porten un segle interpretant, no és Mort en un viajante, però com si ho fos.
0: Sí, sí.
1: Doncs això, a partir d'aquí, torna a casa, resulta que el seu germà s'ha casat amb la que havia sigut una antiga, parella seva, que ara també va ser actriu i ara és l'alcaldessa del poble, que la seva neboda, doncs, diguéssim, vol dedicar-se al teatre abans que anar a la universitat, que el poble hi ha com una mena d'interès popular de fer teatre que fa molt temps que no es va, que no es fa, que el teatre local s'ha convertit en una mena de cabaret, però que no es fa teatre de veritat, i a partir d'aquí comença, doncs, anem a fer una obra de teatre, això. Això és el títol d'American Classic, una obra clàssica. Llavors, la sèrie és molt clàssica en aquest sentit. Són 8 episodis, d'una mitja horeta més o menys, un estil molt clàssic de fer comèdia. No us espereu una gran revelació, no ho és. Però de tant en tant et sents còmode amb aquest tipus de sèries.
0: Que bo.
1: Una comèdia clàssica.
0: Sí.
1: Doncs aquesta comèdia que no necessita ni és dramèdia, ni necessita situacions exagerades, ni és una sitcom, ni riallades enllaunades, ni històries passades de rosca. No, és comèdia, més, que s'hi presta. S'hi presta la trama, s'hi presta en Kevin Klein, s'hi presta fins i tot la Laura Linney, que feia temps que com és estar una mica retirada del cinema, no la veiem tant com la veiem fa 25-30 anys. Apareixen alguns actors secundaris que potser coneixereu. És divertida, juga una miqueta també de vegades amb això, una cosa tan clàssica com la comèdia d'Enredo.
0: Sí.
1: Això amb 8 capítols de mitja horeta. Potser la trama, potser els actors estan per damunt de la trama, en aquest sentit. Però és igual, perquè els veus, veure Kevin Klein és molt divertit sempre. Llavors, teniu aquesta aposta. Ja us ho dic, no sé si vindrà segons en els canals de cable, les plataformes de cable, potser MGM Plus vindrà dins d'aquests paquets, i si no teniu aquestes plataformes de cable, aneu a Prime Video i podeu veure el primer capítol que us crida l'atenció.
0: Exacte.
1: Doncs jugueu la resta.
0: Doncs aquestes són les dues comèdies, les dues sèries interessants per passar una bona estona amb un somriure, i això és el que fem sempre que escoltem a l'Òscar González. Òscar, moltes gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera.
3: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
5: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Quan sona aquesta sintonia és que ho passarem bé, perquè és temps per l'humor, temps pels nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Vamos! Vinga! Ui!
1: Ui!
0: Ui! Ui! Quasi! Quasi, quasi! Sí, sí, crec que tenim... Tenim el Marc un altre cop a l'estació internacional des d'on fa les seves...
1: Igual tiene algo de metal.
0: De metal, exacte. Tiene el metal virus.
1: Exacte.
0: Estàs a un Fahrenheit, dius?
1: En el penthouse.
2: Penhouse?
0: Sí, està un fire, està un fire. Sí, sí.
1: Fire, eso está claro. Que no se le oye con los tubos esos que no adian para salir de la
0: gravedad. Exacte. Bueno, escolta, aquesta setmana és evident que la notícia de la setmana és que Florentino Pérez es dona de baixa de l'ABC. Això és el més important possiblement de totes les seves declaracions. Jo crec que ha creat un...
2: Hi ha una cosa més important, una cosa més important.
0: A veure. A veure, Marc, intenta-ho ara, que se t'anava una mica.
1: A mi, aquesta persona
2: d'aquesta setmana és que els tribuneros...
1: Qué personaje mono. Qué personaje que ha creado. De esos que parece que están y se cortan lo mejor momento.
0: Ay, em sembla... Em sembla molt...
1: Es ingenioso, es más, tío, es ingenioso. Se inventa cada personaje.
0: Sí, senyor, sí, senyor. És meravellós perquè, com diu el Sergi, ni creant un personatge et surt així. O sigui, el tema és que els dos cops, quan anava la part important del que anava a dir, és quan se li talla el micròfon.
1: Està on fire total.
0: M'ha semblat entendre, Marc, que deies que els tribuneros no van a dimitir, no?
2: Exactament.
0: Vale, bueno.
2: És això.
0: Vale, bueno, és que tenim el Marc, que clar, amb tot això de les...
1: Aprovecha ahora para preguntar.
0: Aprovecha para irle preguntando i que després ja vagi contestant, clar, perquè és que si no es fa molt complicat. Pensa que anar, que el so vagi fins a l'estació internacional i torni, això és complicat, vull dir, clar, prou feines encara que entenem alguna, cosa. A veure, dèiem que això ens ha donat una idea, el Florentino, que és que si mai ens hem de donar de baixa pues, del Netflix o del Movistar o del que sigui, doncs podem fer una roda de premsa i aprofitem per dir, pues mira, vamos a darnos de baja, me sabe mal porque ya mi padre ya me dio esta línea de teléfono, però me voy a dar de baja perquè, escolta, perquè m'han pujat la tarifa o qualsevol cosa d'aquestes, eh? Podríem organitzar rodes de premsa. Aquí hi ha negoci, Sergi.
1: Jo penso...
0: Sí?
1: Que se le oye respirar.
0: No, perquè sabem que hi és. Sabem que hi és. Digues, digues.
1: Però espera.
2: Soc tu padre, Luc.
1: Psicofonies
0: del mío. Avui és Marc Psicofonies Gelabert avui.

0: Volta.
1: Mi padre.
0: Sí, sí, mi padre. Mare meva, Déu-n'hi-do. Escolta, Sergi, veus negoci aquí a organitzar rodes de premsa a la gent cada cop que es vulgui donar de baixa d'algun servei?
1: Està clar que no som tan importants, no?, per fer això, o què?
0: Bueno, un...
1: Perquè si no, està lleno. Perquè clar, aquí la gent es va canviant cada dos per tres. Oye, que me doy de baja, aquí me dan más, a mi, pum, pam, pim, pum.
0: Sí, però potser una persona no...
1: Esto parece... Es que es como un negocio, ¿sabes?
0: Sí, però potser una persona no ens faria en cas, però si ens ajuntem 10 o 12, saps què vull dir? I organitzem com un evento. Evento de darse de baja.
1: I llavors, un Palau Sant Jordi.
0: Un Palau Sant Jordi hem d'omplir molta gent, que es doni de baixa. Però bueno, sí que unir-nos uns quants i donar-nos de baixa, no? Per exemple, el Max s'hauria de donar de baixa de la companyia que té. Digues.
1: Esto que es como un esto de anónimos.
0: De anónimos.
1: Los que nos dan de baixa.
2: Sí. Ya estoy bien.
1: ¿Ya estás bien? A ver, ¿qué digo? Espera, está en forma.
0: Ai, per favor. Ai, és que no puc. És que no puc parar de riure. Perquè ja, diu, ja estic aquí. I llavors, quan va dir lo important, se li talla. És que així no hi ha manera, Marc. A veure...
1: Cuando ya se conecta
0: feia temps que no que no reia tant. Oy.
1: Esto es como los egipcios que te dicen tribunero, yo soy tu padre. Ja estic bé i tens que
0: saps què passa? Sí. No, és com exacte, és com els egipcis. De fet, ens envia pues, un halcón, un no sé què, ens va enviant petits símbols i nosaltres hem de desxifrar el que està dient. Està, ojo, que aquí pot estar un nou tipus de negoci també de comunicació.
1: Claro. De... Explica'm, Marc.
0: Sí, a veure, Marc, explica't, a veure.
2: Instructor, negoci de...
1: Està molt mal.
0: Està matant la cosa.
1: El negoci.
0: És meravellós, perquè ens perdem la part més important. No és que no sigui important l'altra cosa que dius, Marc, però és que quan... Ai, per favor, hem de patentar...
1: Clar, aquest... no explica la cosa directa. Le va dando sí. La vuelta para que tú vayas haciendo el camino.
0: No, és...
1: Ara.
0: Ai, digues...
2: Això
0: és que amb prou feines... Amb prou feines d'arriba...
2: Això és censura,
0: exacte. Ara, mira, ara t'hem entès. T'hem entès el que et queixes de que això és censura? No, home, perquè ja m'estic acostumant. Ja estic entenent el llenguatge, el nou llenguatge del Marc, que és...
1: Què és això?
0: És que està inventant la ràdio per gestos. Mm,
1: sí.
0: Que és una cosa meravellosa.
1: Sí, és la...
2: Sí.
0: És el futur.
2: La ràdio en morse.
0: A la ràdio en morse. Mira, hem entès alguna cosa. Un fort aplaudiment.
1: Sí, perquè hasta ahora para mí era como conceptual.
0: Sí, és ràdio conceptual, que escoltes un concepte o no i intentes treure tot el que seria el context, no?
1: Tu te haces la película.
0: Sí, tu te haces la película al final. I ja està, l'important és això. Ui, de veritat, quins moments que ens dona a vegades la...
1: la... Vinga, Marc, sí. Sisplau.
0: Va, vinga, Marc, aviam si te pillem alguna frase més. Va, vinga, anem a intentar-ho, va, vinga. Els oients també, casa seva.
2: Ara ja... On som? Espacio.
1: Esto ya es delirante. Ay. Sí, primero es una respiración que ya digo, madre mía.
0: És que té raó el Sergi. És a dir, ens entra la respiració perfecta, que dius, mira, està respirant bé.
1: Va a decir algo.
0: És meravellós.

0: Dios, és un nou tipus de censura que no s'havia estudiat mai i que és super elegant, perquè clar, vulguis o no, el pip, doncs era... És desagradable, però clar, que tu escoltis una persona que et quedes tranquil perquè dius, està respirant, i aquesta persona està viva, però la que va dir alguna cosa...
1: Ai... Alargarla, hacen, pero no, respirar.
0: No, no, aquí, respirar. Aquí que respiri bé el mar. Una altra cosa és a la que comença a treure aire per la boca, ja no d'això. Bueno, si no, fes-ho per gestos. No sé, Marc, a veure si pots fer algun gest, alguna cosa.
2: Us estic enviant senyals de fum.
0: Ara sí! Ara sí que l'hem escoltat bé, que ens estan... Ens...
1: Ei!
0: Marc Gelabert! Sí, senyor!
1: Jo és això!
0: Sí,
1: el fum.
0: El fum. No, no, ens ha enviat senyals de bau, saps? Com de... A veure, Marc, has aconseguit donar-te de baixa d'alguna cosa? Home, de la companyia telefònica ho hauríem d'intentar.
2: Estic perdut aquí a l'espai, no sé on sóc ja.
0: Bueno, home, ara cada cop t'escoltem més a prop, deus estar més a prop. Deus estar ja... Deus...
1: Fuerte, clar, perquè està a l'espai, però si estigués a la Terra és per a canviar-se de companyia.
0: No, però tu pensa que estava a l'espai i com que tot va rotant molt, igual li ha enganxat un moment que no rotava bé això, saps? I llavors la connexió es perd perquè va via satèl·lite. Tot això va al satèl·lit.
2: Estic a la cara oculta de la Luna.
0: Està a la cara oculta. Ara se li entén tot. Ara se li entén tot. Bueno, mare meva, que hem patit, Marc, eh? Perquè, clar, és això que dius.
2: Sí, sí.
0: No, home, ara
2: jo ja... també, no vegis les postures que he arribat a fer per tenir cobertura.
0: Clar, perquè vulguis o no, a l'estació internacional no tens molta mobilitat. Saps allò que diuen? Mou-te una mica! A veure si així agafa una mica més d'això. Però clar, a l'estació internacional no et pots moure molt, és allò que com a molt gires, no? És allò de muévete i mou les celles, no?
2: M'he hagut de posar el traje i sortir a l'espai a veure si així tenia més cobertura.
0: O sigui, en aquests moments estàs fent un passeïto d'aquells especials?
2: Sí, el paseíto, el breaking dance.
0: Està fent el breaking dance allà dalt, t'imagines? Uno, el cruceíto. Home, tu, és fort això, eh? Bueno, recuperant el tema, podem fer algun tipus d'aplicació, Sergi, en la que doncs, la gent es doni d'alta i, jo què sé, un cop per setmana, no?, organitzem com si fos una roda de premsa i tota la gent que es vulgui donar de baixa d'algú, doncs que coincideixi aquell dia. I escolta, repartim gastos.
1: No, a veure, un moment. És que ja... Però i jo, haciendo de profe, sustituyendo, que hora de baja del instituto este, hora de alta, que me hacen una fiesta cada vez.
0: Clar.
1: I me dan regalos quan me voy.
0: Sí.
1: Què vols, que fem algo així?
0: Sí.
1: Jo... Com fiesta, no?
0: Una fiesta. Fiesta. Una fiesta.
1: Ah, és que una fiesta vende. Una fiesta vende, venga.
0: Una fiesta vende. Com li podríem dir a l'app?
1: A l'app. La
0: sí.
1: Fiesta vende.
0: La fiesta vende, eh? M'agrada molt com a nom genèric d'aplicació. Saps allò que a vegades obres el d'això, la botiga, diguem-ne, del Google Play o el que sigui, i et proposa aplicacions? A mi em proposa una aplicació que es diu la fiesta vende i jo me la baixo. Després ja miro aviam què és, no? O quan baixeu aplicacions mireu les valoracions que té, ho dic perquè no sé si tindrà bones valoracions la fiesta vende.
2: Bueno, perquè ja no hi quedarà ningú, tothom haurà marxat.
0: Clar, és veritat. És a dir,
2: sí,
0: la gent es donarà de baixa, vols dir, de la pròpia aplicació, no? És possible.
2: Sí. Ara, és una... Bueno, que tu és en bucle.
0: Entres en bucle.
2: Entres, et dones de baixa. Sí.
0: Clar.
1: És com un... Sí, tu traductor.
0: Saca el traductor.
1: Sí, sí. El traductor eres tu, que t'havies acostumat, no?
0: Sí, el que passa és que, clar, m'he desacostumat molt ràpid, perquè de cop se l'entenia tot, i ara, clar, són unes pauses diferents.
1: Però, doncs, més o menys, fer-nos un resum. Què
0: bueno,
1: és el que està dient?
0: Està dient que és un bucle, sin fin, de donar-se d'alta i donar-se de baixa, perquè hi ha gent que constantment, allò, mira que me voy de companyia, ui, no, no, no te vayas, i llavors... doncs et donen millors condicions. I a la que despistes una mica et tornen a pujar el preu fins a on estaves. I has de tornar a trucar, ui, que me voy, ui, que me voy. I llavors, al final, doncs, clar, hauríem d'estar fent rodes de premsa constantment, no? Era això, més o menys, Marc?
2: Sí, això.
0: Molt bé.
2: I que haurien d'haver-hi psicofonies.
0: Haurien d'haver psicofonies?
1: Algo de
2: tutorials.
0: Tutorials.
2: Hay alguien más.
0: Haurien d'haver tutorials, eh?
1: Como afectomía o...
0: Oi. Avui, mira, sort que ja s'està acabant el... No, sort que ja s'està acabant el programa perquè a mi m'està explotant una neurona. O sigui, haurien d'haver, dius, tutorials per poder donar-se d'alta i de baixa, no automàticament.
2: Sí. Hay alguien... Se me oye.
0: És meravellós.
1: És el delta bashing.
0: És el delta bashing, sí senyor. Sí senyor.
1: Seràs de alta, seràs de baixa.
0: Oi, delta bashing, sí senyor. És un nom perfecte d'aplicació, delta bashing. Jo ho veig, això, eh?
1: La gent que està enganxada.
2: Alguns amb... Mallorca,
0: ja ho fan. Ah, mira, l'Intes. Exactament, daltabaixing dels balcons fan a Mallorca. Sí, sí, però és internacional aquesta prova, eh? Ve gent de... Bueno,
1: perquè només és baixing, eh?
0: És més, sí, és veritat que és més baixing que el 5, sí. De fet, és gent que es dona de baixa sense donar-se d'alta.
1: Sí, clar, si puges diverses vegades i només et tires una, tres vegades d'alta i una de baixa, no, sí. No sé, no
0: té molta...
1: Ha de ser automàtic, delta bàixing.
0: Delta bàixing m'agrada com a nom d'aplicació.
1: Avui em dono d'alta i avui em dono de baixa.
0: Sí.
1: I has de tenir per 5 per anar treballant, coses i tal.
0: I llavors des d'aquesta aplicació et pots donar d'alta a qualsevol companyia, del gas, de la llum, de telèfon, de diaris, de tot, no?
1: Explica-li, Marc.
0: A veure, Marc, com funciona?
2: Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres.
1: Tiene inteligencia artificial. El uno, el dos, el tres.
0: Saps què crec que ha passat, Sergi? Que li han fet un reseteo de fàbrica. Saps això de que torna a començar? I clar...
1: Marc, este es el personaje.
0: Sí. És un personatge que l'han resetejat i ara ha de tornar a aprendre a comptar les lletres, els números, clar, ho està fent tot.
1: Pregunta-li tu el que vulguis, algo sencillo.
0: Sí, algo que puguem entendre. Marc, t'agrada el nom de delta bashing per donar-te d'alta i un cop t'has donat d'alta que puguis donar-te de bashing?
2: Sí, és un bon nom. Tot el que havia Ming sempre és bo.
0: Molt bé, això s'ha entès bé, això ho has entès fins i tot tu, Sergi, eh? Fa falta traductor, ho has entès?
1: Però ja ho sabem, en plan, està en el manual dels tribuneros.
0: Sí, senyor. En el manual, sí.
1: Fem massa, ho sí.
0: Hauríem de treure un llibre, la versió anual, no?, del manual del tribunero, de Nits de Ràdio, on expliquéssim aquests conceptes claus, no?, que tenen a veure, doncs, amb aquestes característiques, eh?
2: Ei, aló...
0: No, ara sí. T'escolto tu, ara és l'altre el que t'escolto.
1: Ara sí, aprofita, Marc.
0: Aprofita, Marc, digues la teva.
1: Què li va assistir ja avui?
2: Ara?
0: Sí.
2: Ara hem de deixar-ho parlar?
0: Sí, ara, endavant. Endavant.
2: Sí? Pues m'he quedat sense paraules.
0: Veus? És que ja m'ho imaginava, això.
1: Estava en un sitio que no podia apuntar, nen.
0: En fi, doncs escolta, la setmana que ve ja mirem de contactar amb tu quan l'estació estigui ben centrada en tot el que...
2: Miraré de tenir la Ouija arreglada.
0: Ah, exactament. Tu, mira, en el proper passeig especial arregla la Ouija perquè ens comem mica a mica. I al final, l'objectiu, Marc, s'ha aconseguit, que és fer-nos riure. Hem rigut el Sergi i jo, i espero que els nostres oients, com temps feia que no aconseguíem...
1: Todos, como en una tribuna, hemos reído.
0: Exactament, eh? Escolta, o sigui, que visca la comunicació, visca l'Estació Internacional de Mediona, i la setmana que ve intentem escoltar-nos aquí als tribuneros amb en Marc Gelabert, i en Sergi Purcell. Fins la propera setmana.
1: Visca! Visca! Visca! Visca! Visca!

que hi ha invents que canvien el món. Això no hi ha dubte. La roda, la impremta, la penicilina... I després hi ha invents dels quals ningú no vol parlar, però que reconeguem-ho, han format part de la vida de pràcticament tothom en algun moment. Estem parlant del supositori. Aquell petit projectil medicinal en forma de torpedo que es col·loca per on la dignitat deixa d'existir. I si us dic que els supositoris tenen més de 4.000 anys d'història, que van ser utilitzats pels antics egipcis, que hi ha hagut supositoris radioactius i que fins i tot Camilo José Cela, Premi Nobel de Literatura, va tenir un incident memorable amb un d'ells, potser començareu a veure aquest artefacte amb uns altres ulls. Però només potser.

0: l'oficina.
1: Comencem pel principi. Els antics egipcis. Al voltant de l'any 2500 abans de Crist, els egipcis ja administraven medicaments per via rectal. Consta documentat en papirs mèdics que els metges egipcis tenien 5 formes bàsiques d'administrar medicaments: oral, rectal, vaginal, tòpica i per fumigació. Els tractaments es donaven en diferents formes: píndoles, pastissos, ungüents, gotes per als ulls, gàrgares, supositoris, fumigacions i banys. I és aquí on apareix el petitó protagonista d'avui. Els egipcis utilitzaven supositoris fets amb mel, amb llet i amb diferents herbes medicinals. El que passava després, millor no imaginar-ho massa en detall. Però funcionava! I aquesta és la qüestió. Els egipcis van entendre, fa més de 4.000 anys, que la mucosa rectal absorbeix substàncies de manera molt eficaç. Molt abans que cap universitat europea existís, molt abans que ningú parlés de farmacologia, els egipcis ja estaven ficant medicaments pel cul. I no eren els únics. A Mesopotàmia també es feien servir. Els babilonis i els assiris, aquells mestres dels laxants, que eren especialment bons fent laxants, cosa que diu molt sobre les seves prioritats mèdiques, també utilitzaven supositoris. De fet, els primers laxants coneguts, utilitzats a Mesopotàmia i a l'antic Egipte, estaven fetes de beines de senna moltes i oli de ricí groguenc al voltant del 2500 abans de Crist, i sovint s'administraven per via rectal. La història de la medicina resulta... és en gran part la història de la humanitat intentant anar de ventre amb més comoditat. Després, els grecs i els romans van perfeccionar la tècnica. Els romans, especialment, eren entusiastes dels supositoris. Tenien supositoris per tot: restrenyiment, hemorroides, infeccions... i els feien amb greixos animals, cera d'abella i, quan tenien sort, mantega de cacau. Aquella mantega de cacau que es fon a la temperatura corporal, 37 graus centígrads, i que segueix sent la base dels supositoris moderns.

Ara fem un salt uns quants segles endavant. Cap al 1840, més o menys. Els supositoris, que havien estat utilitzats ja durant mil·lennis, de sobte es tornen populars a Europa. La raó? La indústria farmacèutica està començant a créixer i resulta que els supositoris són fàcils de fabricar en sèrie. Es necessita un motlle, normalment de dues peces, fet d'acer inoxidable o de llautó, de vegades platejat o electroplatat per donar una superfície llisa, una base que es fongui a la temperatura corporal i el medicament que sigui. Es fon la base en una paella amb bec sobre un bany-maria, es barreja el medicament, es vessa la massa fosa al motlle, es deixa refredar, es retira l'excés de base de la part superior del motlle, s'obre el motlle i voilà! Supositoris per a tothom. Els supositoris eren en forma de bala o de torpeda, arrodonits en un extrem. Després hi havia les passeries, la versió vaginal, que eren similars però més grossos. Hi havia els bugis, llargs i prims, lleugerament cònics, per a la uretra o el nas. Sí, sí, el nas, no pregunteu. I aquí és on les coses es tornen interessants, o terribles, depenent del punt de vista. Perquè al segle XX, la humanitat va decidir que la radioactivitat era fantàstica, que era curativa, vigoritzant, una benedicció dels déus de la ciència. I així, el 1918, els laboratoris Radio Bailey de Nova Jersey van posar al mercat un producte anomenat Raditor. Què era el Raditor? Aigua destil·lada amb radi 226 i 228, amb dos elements molt radioactius. L'eslògan amb què es va llançar Raditor al mercat era «Una cura per als morts vivents». No és cap broma. El producte va haver de ser retirat quan una de les seves principals consumidores, una dama de l'alta societat nord-americana, va morir després d'haver consumit més de mil ampolles d'aquest tipus. Va haver de ser enterrada en un taüt revestit de plom perquè el cadàver era radioactiu. Però això no va aturar la indústria. El 1930, la crema facial Toradia es venia amb èxit a França, tot i contenir mig gram de clorur de tori i un quart de gram de bromur de radi per cada 100 grams. Uns anys després, va aparèixer al mercat Duramat, una pasta de dents alemanya que, segons deien, gràcies a la radioactivitat, reforçava les dents i les genives. El 1931, l'empresa Bark & Brown va llançar Radium Chocolate, una xocolata per gaudir de nens i adults, amb la seva dosi de radioactivitat. I aquí arriba el producte estrella, Vita Radium, un producte per a l'ús rectal per part dels homes, com deia la publicitat. Supositoris radioactius. Sí, supositoris amb radi. Sí, sí, supositoris amb radi. Aquests supositoris, bé, deien que et posaven a top el sexe i conferien energia a tots els sistemes, el nerviós, el glandular i el circulatori. I no acabaven aquí els seus beneficis. Eren boníssims contra les hemorroides i les nafres rectals. Literalment no deixaven res viu al seu pas. La paraula radioactivitat va ser un element publicitari fantàstic durant dècades, tot i saber ja dels seus perills. Però no hi ha res com una paraula de moda per augmentar el valor d'alguna cosa als ulls dels seus compradors.

Però no tot són històries de terror amb els supositoris. També hi ha anècdotes més divertides. I aquí hi entra Camilo José Cela, escriptor, acadèmic, Premi Príncep d'Astúries i Premi Nobel. Cela va tenir una iniciació en l'ús del supositori que sembla mentida. Aproximadament als anys 50, quan Cela era més jove i inexpert en el món de les qüestions que podien o no introduir-se per les posaderes, va agafar una febre molt forta i el metge li va diagnosticar uns supositoris que eren el millor que hi havia pel mal que tenia. Quan es disposava a anar a dormir, se'n va anar a la llum, a casa seva, i es va haver de col·locar l'escriptor a les palpentes al primer supositori del tractament al qual l'havien condemnat. A l'endemà al matí, el Nobel va tenir aquesta conversa amb la seva dona de llavors. Ella li va dir, escolta, Camilo José, posa't l'altre supositori. I ell va dir, no, aquest altre supositori se'l posarà la teva mare. Amb el que crema. Com que crema? Doncs clar que crema. Crema un horror, t'enteres un horror. Llavors ella, sense fer cas de les queixes, va agafar un supositori després de treure'l del seu embolcall. La cara de Cela va canviar de sobte i va demanar perdó a la seva dona, confessant-li que la nit anterior ell se l'havia introduït sense pelar-lo, el que és el mateix, amb l'embolcall de paper de plata sense retirar. I d'aquí podem extreure'n moltes lliçons. I és que fins i tot els més intel·ligents tenen moments en què semblen ximples, que la primera vegada mai no va ser fàcil, que els supositoris es pelen, que si no es fa, cremen i graten. I que el Premi Nobel de Literatura no et fa immune a la ignorància pràctica més bàsica. Anys més tard, Cela explicaria en una entrevista amb Mercedes Milà, als primers anys 80, que tenia la capacitat d'absorbir un litre i mig d'aigua d'un sol cop per via anal. Després de l'experiència amb el paper de plata, suposem que va decidir convertir-se en un expert en la matèria. Let's go.

0: Però tornem als supositoris en si. Avui dia els supositoris es fan de manera industrial per compressió en fred. Els supositoris tenen una longitud de 3 a 4 centímetres i un pes d'entre 1 i 3 grams. Cada unitat inclou un o diversos principis actius incorporats en un excipient que no ha de ser irritant, el qual ha de tenir un punt de fusió d'entre 37 i 43 graus centígrads. S'utilitzen per afavorir el buidatge de l'ampolla rectal en persones que pateixen restrenyiment o per administrar fàrmacs que no admeten en una altra via. I aquí hi ha un detall curiós que molta gent desconeix. La majoria de la gent introdueix el supositori per la part més afilada, per facilitar-ne l'entrada. Però aquest costum és erroni. L'objecte d'afilar una part del supositori és que en introduir-lo a l'anus per la part retallada, quan està totalment introduït, l'esfínter anal pressiona sobre la part afilada, empenyent el supositori cap amunt a l'interior del recte, on es troben els plexus venosos que s'encarregaran de l'absorció del principi actiu. És a dir, s'ha d'introduir per la part plana i no per la punxeguda. I ara ve la sorpresa final. Després de més de 4.000 anys d'història, després d'haver sobreviscut als egipcis, als romans, a les pestes medievals, a les guerres mundials, a la radioactivitat i a Camilo José Cela, els supositoris estan morint. El declivi dels supositoris és una crònica d'una mort anunciada. A molts països europeus, l'ús del supositori ha caigut en picat en les últimes dècades. La raó és senzilla. Hi ha alternatives millors. Medicaments orals més eficaços, pegats transdèrmics, inhaladors, injeccions i sobretot una cosa molt simple. A la gent no li agrada ficar-se allò pel cul. Mai no li ha agradat. Els egipcis probablement tampoc no ho gaudien, però no tenien alternatives. Nosaltres, en canvi, sí. I això, després de 4.000 anys, és finalment una bona notícia.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
2: A Abanos, a la Capadòcia, hi ha un museu únic dedicat exclusivament a mostres de cabell femení. Més de 16.000 dones d'arreu del món han deixat aquí un floc de cabell i una nota personal. Parlant de gastronomia i parlant de Catalunya, hem de parlar, esclar, del cava, que és el vi escumós més famós de Catalunya, originari del Penedès. S'ha exportat a tot el món i és indispensable en les celebracions que es viuen aquí a Catalunya. La seva elaboració segueix el que es coneix com a mètode tradicional i cada any atrau turistes que volen visitar les caves.
1: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.
3: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
4: Son las 5, las 4 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Buenas noches. Los vecinos del municipio de Dolores en

0: Pues consejos es que si pueden prevenir, que prevengan, que miren que algún dispositivo, un geolocalizador, un reloj, depende, porque a lo mejor una persona con esto te va a decir que no se va a poner el reloj, pero bueno, las llaves siempre las llevan encima, ¿no? Pues poner un llavero que se ponen en las llaves, ¿no? Que va con un geolocalizador. Y luego, si, sobre todo, ya hablo de gente mayor y de gente menor también, y gente normal, de 18, 19 años, si desaparecen, que se ponga la denuncia al momento y que dejen trabajar también a los servicios y a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que los dejen trabajar y también que si quieren colaborar ellos ayudando, pero que también es muy duro también pues estar todo el día buscando a tu familiar también, ¿sabes? Pero para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad y por eso se hacen estas ponencias una vez al año, pues para concienciar, dar visibilidad y explicar las estadísticas y explicar todo cómo está yendo.
1: Pues nos quedamos con estos consejos. José Codina, presidente de la asociación Recuérdame el principio de la desconexión. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Buenos días.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Miriam Frank.
3: Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.
1: Dilluns més volem parlar de consum per saber quins són els nostres drets i els nostres deures com a consumidors, però també el de les empreses a les que comprem. Com sempre, ho fem de la mà de l'Esther Lorente, advocada experta en dret de consum. Esther, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Avui volem parlar de les compres que fem online i de les obligacions que tenen els venedors, però també les plataformes, les pàgines en les que entrem. I és que a vegades, no sé si ens oblidem una mica d'això. Què han de respondre tant el venedor com la plataforma a través de la qual es fa la compra?
4: Doncs sí, mira, això és una cosa que encara la gent de comuna no ho té gaire clar i per això és interessant parlar-ne. Mira, les plataformes, ara m'estic pensant en una plataforma que publiciti productes, bueno, diré el nom, per exemple, Amazon, ¿vale? És una plataforma que enllaça a empresaris que tenen productes i que es venen a consumidors. Vale, llavors, Amazon, en aquest cas, també té una responsabilitat en el sentit de que si la publicació no compleix una sèrie de requisits i no es dona bé la informació, o el producte és tòxic, o el que sigui, la plataforma també serà responsable. Vale? Llavors, això dependrà una mica del grau d'intervenció de la plataforma. Si només t'està ofertant un producte i t'està dient aquest producte el fabrica tal fabricant a tal lloc, i jo no faig ni tan sols l'enviament, sinó que únicament ho publicito, tindrà poca responsabilitat. Però si infereix o indueix error que tu penses que estàs comprant a Amazon i no pas amb un altre empresari, i a més s'encarrega del transport o de les devolucions, etcètera, etcètera, com que està controlant aquest negoci, també és responsable Amazon. Llavors, això és important de saber perquè no només haurem de reclamar al venedor o a l'empresari final, sinó també la plataforma. Estic pensant en aquest tipus de plataforma, però qualsevol tipus de plataforma. Pot ser, mira, YouTube o Facebook, els continguts que hi ha, doncs si hi ha lesions o coses que no estan bé d'acord amb la normativa de consumidors, podem denunciar també aquestes plataformes.
1: Però clar, Esther, hi ha una normativa mundial, diguéssim, perquè clar, que entenc que cada país té la seva normativa i si tu compres en una plataforma o compres a un venedor de fora del teu país, quines normatives ha de complir?
4: Aquesta és molt bona pregunta, Míriam. Mira, nosaltres tenim la normativa que tenim és europea, ¿vale? Tenim un mercat europeu, que per això va néixer la Unió Europea, per fer un sistema de comunitats de mercaderies, i això està molt bé fins que vam obrir a Europa al món. Llavors, tenim aquest tipus de normativa respecte que tu pots comprar a dintre d'Europa i tot ha de cobrir una sèrie de garanties, però estic pensant en quan comprem algun producte amb una plataforma d'aquestes de la Xina, com per exemple Shein, ¿vale? Ells també han de complir la normativa europea, ¿vale? Però no ho solen fer, perquè a mi jo l'altre dia mirant coses de la plataforma m'enllaçava amb el venedor, crec jo que m'enllaçava amb el venedor, no ho sé, perquè estava en xinès, o sigui, ni tan sols complia el requisit d'informar-me de qui és. Llavors, clar, no sé el que m'estaven dient perquè estava en xinès. Això no compleix. a l'hora d'obligar a Shane a que compleixi, doncs, bueno, aquest serà el problema. I jo el que veig és que tenim un mercat regulat amb una sèrie de normativa, per exemple, després t'ho explicaré, però en tema de cosmètics o de salut pública, molt ben regulat, etc., però obrim el mercat al món global i llavors per aquí i ja no hi ha compliments i hi ha perills als consumidors finals.
1: Clar, no seria la primera vegada que es denuncia una plataforma o un venedor per determinat producte, doncs perquè això és, en el cas dels cosmètics ha donat una al·lèrgia, una reacció al·lèrgica. I clar, no és qualcom estrany que es denunciï, no? Aleshores, on està el problema?
4: El problema és responsabilitzar la plataforma i retirar el producte. I a més, és que aquest tipus de regulació que és per tota Europa i que ja fa, doncs, mira, ja va entrar en vigor el 2024, sí. Ja fa 2 anys, no té un desenvolupament reglamentari, no té uns sistemes de control i tot bascula sobre denunciar el producte quan ja ha entrat.
1: Ja
4: ha entrat el producte. No és abans de que entri, que la plataforma, jo aquí s'ha perdut una oportunitat, que la plataforma es responsabilitzi del que està publicitant. Perquè ja et dic que pot ser productes, com bé deies, cosmètics que no compleixen la normativa. De fet, estava mirant i el Centre Europeu de Consumidors parla de que el 65% dels productes cosmètics no compleixen la normativa, els que es venen a dintre de la Unió Europea a través de plataformes online. ¿Vale? És que, per exemple, els cascos de la moto o de la bici o del tal, tampoc no compleixen en un 60%.
1: Ui, sembla...
4: Formes que estan fora de la Unió Europea perquè són més econòmiques, bueno, després...
1: Sembla que estem...
4: Però no és el tema d'avui. Però el tanto perquè estem veient i està monitoritzant-se que no estan complint la normativa dels productes.
1: No sé, estem tenint algun problema amb la Esther Lorente, algun problema de connexió, de cobertura, a veure si intentem solucionar aquests problemes, perquè em sembla molt interessant la secció que està fent avui, quines són les obligacions que tenen les plataformes en les que comprem els productes i com s'han de responsabilitzar també ells de complir tota la normativa de la Unió Europea. Esther, no sé si ens escoltes bé, a veure si et podem escoltar tu.
4: Sí, us escolto, perdoneu, que no sé si és que no tinc gaire cobertura.
1: Es va tallant a vegades. Escolta, aleshores entenc que els canvis que s'haurien de fer és que el producte complís amb aquesta normativa europea abans de sortir del país d'origen.
4: Clar, i que hi haguessin uns controls previs abans de ficar aquest tipus de productes que són nocius, vale? O i la... que pots comprar armes. És que és molt greu, eh? Ja. Llavors, clar, això hauríem de s'ha perdut l'oportunitat de regular això i, a més, el control és... és que se li diu un mecanisme de reacció. Quan davant d'un producte hi ha una reacció, vale. Però, a més, aquest control no s'ha fet, que s'ha de fer després, quan ja tenim el problema a la nostra casa, s'ha delegat en l'autoritat de control, seria la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, que encara no té cedides les competències i que encara no té ni eines ni desenvolupament. Llavors, no està controlant això ningú, i això és un problema.
1: Per últim, Esther, entenc que és recomanable, no?, que en tot cas, abans que es canviï aquesta normativa i s'actualitzi, seguim denunciant tots aquells productes que no, doncs, que ens generen problemes o que no compleixin amb aquesta normativa, no?
4: Sí, correcte. Hem de denunciar no només al producte en si, a la plataforma, sinó, bueno, també a les oficines d'informació al consumidor i a través de les plataformes online de reclamació. És important entre tots fer una mica de control del mercat mentre que això segueixi així. I també la gent hauria de saber que, bueno, que mirar una mica quan compra, a qui li està comprant i fer aquest tipus d'investigació per saber, perquè de vegades no hi pensem i després hi ha problemes.
1: Clar. Doncs, com sempre, molt útil tot el que ens expliques en aquesta secció per evitar problemes a l'hora de comprar. Esther Lorente, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres, bon dia.
2: Això és La Ciutat. Recorda els millors convidats que han passat per La Ciutat.

0: Habana hoy, aquí en Barcelona, en tu Barcelona, que ya es mía también.
1: Hombre, aquí cuando quieras estás más que invitado. Dairamir González, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer auténtico tenerte aquí en el programa y que vaya muy bien esta tarde.
0: Señor.
2: ¡Ay!
3: Dairamir, muchísimas gracias, ha sido un gran placer, maravilloso estar aquí.
4: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Les millors entrevistes de La Ciutat.
1: És dimarts, és 12 de maig i és el Dia Internacional de la Infermeria. Una jornada impulsada pel Consell Internacional d'Infermeres l'any 1974. En ell hi participen 130 associacions de tot el món que representen un col·lectiu gairebé en la seva totalitat femení i que, per tant, nota encara més els problemes que habitualment tenen tantes dones en l'àmbit laboral. I una dada, gairebé el 60% d'elles es planteja plegar.
5: Ho fan per motius com ara la bretxa salarial, per exemple aquest. Cobren menys que altres facultatius homes i, a més, tenen aquesta pàtina de ser la simplement auxiliar. L'ATS, el que es deia abans així a la infermera, o la practicanta, que es deia al meu poble. Aquesta figura sanitària és clau al llarg de la vida de les persones, que qui més qui menys, encara que sigui en la vellesa, al final de la vida, acabarà sent pacient d'una infermera.
1: En parlem amb l'Àlex Mariegés, membre de la Junta del Col·legi Oficial d'Infermeres de Barcelona. Àlex, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia. Gràcies per ser-hi. Gràcies per convidar-me, per pensar en el dia.
1: Gràcies
6: a les infermeres.
1: Gràcies a vosaltres. Àlex, tu també ets infermera, perquè en realitat sou poquíssims els homes que us dediqueu a aquesta especialitat sanitària. Només sou el 13% en un col·lectiu que té molts prejudicis al damunt, no és així?
6: Sí, sóc infermera i així m'hi sento i així m'agrada que se'm referenci i així quan parlo com ara amb vosaltres m'agrada que se'm presenti, no com a infermera. Com bé dieu, el 13% de, més o menys, ja estadística entre el 10 el 15, potser amb el 13% de les infermeres som homes, no? I això és quelcom que integres ja des de quan, en el meu cas, quan vaig començar a estudiar la diplomatura en l'any 94. Fixa't si fa temps ja. Sí, hi ha molts prejudicis i jo penso que és un món de dones, penso que això ens ha fet pagar penyora professionalment, sobretot a les meves companyes, companyes i companys, sí. Se'n pot parlar bastament d'això, de perquè la nostra situació del nostre col·lectiu professional de vegades té aquests greuges comparatius versus altres, justament per això, podria ser un dels motius, una de les causes.
5: Clar.
6: Avui és un dia de festa, tot i així, avui és el nostre dia.
1: Totalment.
5: Per descomptat. Cal dir que aquesta professió, la d'infermera, és una carrera científica, un grau universitari, que això es desconeix, Àlex, i condueix al menyspreu, no sé si de la societat en general, però d'algunes persones sí.
6: Bueno, abans en la vostra presentació, en la falca de presentació, dèieu que venim del món dels ATS, de la practicanta, no? Del poble, Robert, doncs tenim accés universitari des de l'any 1977 i des del 2010 som un grau universitari al igual que la resta de professions sanitàries o al igual que la resta de professions com la vostra, de periodista o d'advocades o d'altres professions, sí? I potser la gent això encara no n'és coneixedora. També podem fer una mica una reflexió a les infermeres de per què potser la ciutadania en general no sap que som una professió científica, una professió que en continu creixement, una professió que no es conforma, una professió que sempre hem fet allò que se'ns ha dit i més enllà del que se'ns ha dit, vam passar a ser diplomatura a grau, de graus a màsters, de màsters a especialitats. Tenim un munt i cada cop més un orgull de dir que cada cop tenim més companyes que són doctores en infermeria. I sí, és necessari que la ciutadania sàpiga que l'art de tenir cura és un art alhora professional i professionalitzat. Totalment. I que estan en bones mans, en mans de companyes que tenen una ciència darrere que els avala i les avala per tenir cura d'elles.
1: Amb tot, Àlex, jo crec que les infermeres heu anat consolidant al llarg dels darrers anys, especialment la consideració de professionals de primer nivell, però no sé si vosaltres ho noteu d'aquesta manera.
6: Bé, jo penso que sí que ho notem. Jo penso que

0: que fem força, que fem pinya. Jo penso que sí, que ho notem i que ho lluitem, no? Sí que crec que sentim encara aquesta falta de reconeixement, no? Hem viscut, doncs, tots coneixem aquesta època de la Covid, no? On vam estar justament amb altres companys i companyes d'altres col·lectius professionals, però vam estar com...
1: Van ser fonamentals en aquella època.
0: Sí, vam estar reverenciats per la població en general, no? Després... Òbviament, la vida segueix, les aguas vuelven a su cauce i la gent segueix amb les seves vides. Nosaltres seguim amb la nostra, amb la vida d'infermeres, que és la vida de la lluita per les nostres condicions laborals i la lluita pel nostre reconeixement. Pensem que en això encara hem d'empènyer fort, d'empènyer a nivell polític. Hem d'estar presents en totes les escenes polítiques, perquè és des de la política també on s'aconsegueix el reconeixement que encara, malauradament, els de nosaltres sentim que no tenim.
2: Àlex, ens podem moure una miqueta, buscar una mica de cobertura mentre tant expliquem que això que deia l'Àlex de la...
0: No.
2: Ens escoltes, Àlex?
0: Vale. També?
2: Ara l'escoltem. Sí, Àlex, deia que respecte a això que deies de la pandèmia i que deia la Míriam dels aplaudiments durant aquell temps de confinament, l'any 2025, donava jo la xifra de moment, però la vull ser exacta, van registrar-se 3.039 agressions a professionals sanitaris de Catalunya. 3.039 agressions. La majoria, dones. El 78%, dones. Especialment, infermeres. Per tant, sou el col·lectiu més vulnerable.
0: Sí, de fet, des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona hem dut campanyes i ara en farem una jornada, no recordo ara la data exacta, però fem una jornada sobre les agressions que patim les infermeres, sobre les agressions que en el desenvolupament de la nostra tasca professional podem arribar a rebre per part de la ciutadania. Però a mi, quan parlem d'això de les agressions i de més, no m'agrada tampoc fer aquest discurs de culpabilitzar la ciutadania. Òbviament, ningú no s'ho mereix que en el desenvolupament de la seva professió rebre una agressió, i menys en professions que estem dedicades a tenir cura dels altres, a acompanyar els altres, a salvar la vida dels altres. Però bueno, això requereix també d'un anàlisi social i sociològic de com la gent es presenta en els dispositius de salut amb aquesta alta reactivitat emocional expressada, no justificada, perquè ningú no mereix que l'agredeixin. Però bueno... és un discurs aquest de les agressions que té moltes arestes, moltes.
1: Parlem ara, si et sembla, dels sostres de vidre, perquè encara queden molts a trencar, ho diu a Onda Cero l'Anabel Torres, que és secretària autonòmica del Sindicat d'Infermeria SATSE a Catalunya.
3: Ens costa molt poder arribar a càrrecs de gestió o càrrecs de confiança en aquest sentit, quan en realitat és un gestor pot ser tant o més una persona que hi treballa i que sap de què va, com una persona que no, no?
1: Àlex, què creus que cal que passi per trencar tots aquests sostres de vidre?
0: És interessant això, perquè un pot ser bo en la seva disciplina en l'àmbit assistencial, si pot ser una gran metgessa, una gran psiquiatra, una gran psicòloga, una gran treballadora social, una gran infermera, i potser no està dotada ni per coneixements ni per habilitats per ser una gestora. Però el que passa és que les infermeres, quan estem dotades de la capacitat gestora, topem amb aquest sostre de vidre. I quan tenim tota la formació que ens avala per poder ser gerent d'un hospital, per poder ser gerent d'un centre de salut, no? Què ens falta? Doncs ens falta reconeixement de la nostra, de l'AU, no? Del grup professional AU, que és una de les lluites que encara estem... liderant les infermeres per ser reconegudes en igualtat de condicions que companyes d'altres disciplines professionals de l'àmbit salut, no? El no tenir reconeguda la categoria professional del grup A1, això és un factor molt limitant. Ara hem tingut el cas d'aquesta companya de les Illes Balears, penso, i no vull anar errat amb la informació que us dic, que no va poder assolir el seu càrrec de gerent d'algun centre de salut justament per ser infermera i al·legant, clar, que no se'ns reconeix com en el grup professional, que això t'avala a poder encapçalar la gerència d'un hospital quan tenim la formació, quan tenim un munt de companyes amb màsters de gestió, quan tenim un munt de companyes doctores, quan tenim un munt de companyes igual de capaces que altres companys i companyes d'altres disciplines professionals com per encapçalar la gestió d'un hospital o d'un centre de salut, i tant.
2: Llavors, ara que es pregunti...
0: Què ens falta? No ens falta res. Ens falta aquest greuge comparatiu de no estar recuperant

Són les 7 i això és En Bones Mans. És Onda Cero Catalunya. Un programa de ràdio que segueix cap a les 8 del matí i no para. De seguida arribarà aquí en Jordi Zern, amic pintor, que ens explicarà de quina manera l'art pictòric pot arribar a ser terapèutic. Després, en Pitu Sitges ens posarà en forma i en Roger Barrull i Pérez, el nostre dietista nutricionista, ens ajudarà a menjar molt més bé. La Miriam Frank, que arribarà al final del programa, ens porta curiositats avui de la música. La música també és terapèutica i és l'última cosa que obliden els malalts d'Alzheimer. Farem biblioteràpia amb en Fran Toro, els llibres que curen, i moltes coses més en aquest programa que s'allarga fins a les 8 del matí. Bon dia, si s'incorporen ara mateix a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, siguin benvinguts, benvingudes en un programa avui molt, molt especial.

0: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
1: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar y empiezas a escuchar más? ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
3: Elecciones en Andalucía. Mayoría absoluta de Juanma Moreno o necesitará a Vox para gobernar. ¿Qué pasará con la izquierda? Hoy desde las 9 de la noche, todos los datos y el análisis en Al Rojo Vivo, especial Elecciones Andalucía con Antonio García Ferreras.
4: El año decisivo.
3: En La Sexta, un pedazo de cadena.
5: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
0: En bones mans, la salut des de la ràdio.
6: Avancem en aquest matí de diumenge que estem dedicant a parlar dels records, d'aquells que ens porten les fotografies, per exemple, d'aquells que poden venir a la ment amb un objecte concret o també amb una obra d'art. Una obra d'art que ja hem descobert que, vista al museu per part de persones afectades per l'Alzheimer, pot tenir un poder gairebé màgic. El de fer venir a la ment coses que es creien gairebé oblidades, aquelles que hem fixat de ben petits i que, en la majoria dels casos, acaben sent un record inesborrable. És el poder de l'art pictòric. Amb aquesta banda sonora d'aquella pel·lícula Night at the Museum, o Noche en el Museu, vull saludar un home que als museus segur que els trepitja molt, per inspirar-se segurament, però que on està ficat tot el dia és al seu taller entre setmana i a la seva galeria d'art els caps de setmana. Per tant, avui està a la seva galeria. És un pintor català que és tota una institució al Japó. Jordi Isern Jovany, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia, Robert.
6: Com estàs?
7: Molt bé, molt content de parlar una altra vegada amb tu i d'acompanyar-vos en el vostre meravellós programa.
6: Mira, és que explicaré a les persones que ens escolten i que encara no et coneguin la nostra història en comú, i és que fa un parell d'estius, quan jo estava fent la ciutat d'estiu aquí a la casa, vaig veure una notícia d'un pintor català que era una institució al Japó, que el veneraven, que l'aplaudien i que el buscaven cada any. I és que tot ve d'una història que explicarem aquí resumidament, Jordi, que és que aquest home que escolten ara un dia va rebre un correu electrònic del Japó. Ell no sabia que era del Japó, sí, però va rebre un correu electrònic en el qual, sense més informació, li formulava una pregunta. Estaria vostè disposat a viatjar al Japó? Ell va pensar que era una broma d'un col·lega, d'un amic, però no va ser així. Ell va contestar atrevidament, sí, vull venir al Japó, i a partir de llavors es desencadena una sèrie de fets, que porten a que el Jordi vagi al Japó cada dos per tres, fins a més de 13 vegades, no?
7: Sí, ara mateix em porto que hi he anat 14 o 15, ara estic una mica descomptat, diria que 14.
6: 14 vegades al Japó.
7: I tenia que anar, sí, tenia que ara anar-hi el 23 de maig, tenia exposició concertada en una altra ciutat. El que passa és que amb tot això que va passar la guerra i tal, ho hem decidit entre l'empresa i jo, ho hem decidit posposar una mica per veure que tot això es calmi una mica i que tot torni una miqueta, vindre a veure el teu contagiament, a veure com va.
6: Hi ha un dels casos que passa allà al Japó, que m'explicava en Jordi en el seu dia, que és que un visitant de l'exposició que va fer allà li va dir: on és aquest lloc? I el Jordi va dir: a Catalunya. És un indret de Catalunya, però és una mica difícil d'arribar-hi, no? Però aquest home hi va arribar. Sí. Per què hi va arribar?
7: Bueno, aquesta història en tinc 5 o 6 de molt colpidores, i una de les que, la que tu nombres ara, Robert, és que l'home tenia tenia la senyora malalta de dona de càncer i amb un pronòstic una mica delicat. I l'home va dir, mira, aquest quadro m'ha cridat molt l'atenció, m'ha arribat al cor i li vull regalar aquest quadro de sorpresa a la meva dona per ajudar-la a que se li curi aquesta malaltia o per ajudar-la a portar-ho, no? Aleshores em va preguntar, perquè ells ho pregunten tot, ho volen saber tot, del lloc on és, quina hora l'has pintat, com ho has fet, bueno, infinitat de preguntes.
6: Totes les coordenades,
7: però
6: no?
7: Sí, exacte. Jo li vaig dir, mira, això és el poble del Tron, que és el Pallars Sobirà, damunt de Sort, és una vall preciosa que vas a parar a Llesuí, i dic que és un poble que és magnífic i que per mi té un molt de sentit i vaig molt a pintar-lo perquè a la meva filla també li agrada molt i és un dels indrets que porto al cor, no? I de tant en tant sempre hi has d'anar. I em va dir, vale, perfecte, molt bé, doncs gràcies i tal. Jo senyala'm amb un mapa on t'has això, que jo hi vull anar quan la meva dona s'hi es cura i volem anar. Al cap d'uns mesos vaig rebre un correu electrònic de l'empresa a través d'ell, reenviat, i em deia que... Ah, i perquè la seva dona li feia molta il·lusió sempre conèixer l'obra de Gaudí i que algun dia voldria anar a Catalunya a conèixer Gaudí i a conèixer Catalunya perquè la portava molt a dins, no? Li transmetia molt, necessitava anar-hi. Al cap d'uns mesos, com dic, rebo un correu electrònic reenviat de la meva empresa i em diu que aquest senyor pues, havia anat al Tron, havia anat a Catalunya i això volia dir que la seva dona s'havia curat, que estava completament donada d'alta. I, bueno, hasta m'emociono
6: Sí, és molt emocionant.
7: Sí, m'emociono al recordar-ho perquè era un home encantador i bueno, i, ostres, a mi això va ser un regal, us ho prometo que va ser un regal absolutament magnífic i el millor regal que puc rebre com a artista, no? I abans amb això, hi ha coses, en altres casos, que em passa gràcies a qui sigui, però em passa sovint. I aleshores això és magnífic, i treballar això no és una feina, és una feina perquè visco d'això i tinc que viure d'això, però... i vull viure d'això, però per mi no és una feina, per mi és un bé també que faig als demés i fer feliç a les persones és el més meravellós que hi ha.
6: I tant que sí, això és transcendir, Jordi, això és transcendir, que és arribar al cor dels
7: demés.
6: Sí. Aquesta història que és tan emocionant, evidentment aquí no estem dient que aquesta persona es curés gràcies al quadre d'en Jordi Isern, però sí que gràcies al quadre d'en Jordi Isern, per tant gràcies a l'art pictòric, aquesta persona va poder despertar emocions, despertar un benestar emocional, físic, mental, que no l'ha trobat en una altra, diguéssim, una altra expressió artística, no? O en res més.
7: No, totalment. És així, home, evidentment la ciència és
6: clar,
7: la que va curar la senyora, no?
6: Vagi per davant, vagi per davant.
7: Vagi per davant i sense voler entrar en cap tipus de cosa que no és real, no? Mm-hmm. Aleshores, però sí que és veritat que és com la música, sí. Qualsevol art, no? Que t'acompanya, et fa sentir més a gust, et fa sentir, et serena, et fa sentir calma, perquè jo el que intento transmetre sempre, o el que transmeto, és la calma absoluta amb els meus paisatges, no? Són paisatges tant de pobles com de paisatges, només paisatge, i el que em diu tothom, el 100% de la gent, és que els transmet una sensació de calma i de serenitat, i ho entenc perfectament, perquè jo utilitzo la pintura per calmar quan tenia ansietat, quan tenia hiperactivitat, quan tenia tot qualsevol tipus de malaltia mental d'aquesta que la donem per suposada que és normal i no ho és. I amb el temps te vas coneixent i vas veient que això no era normal i aleshores jo vaig començar a pintar per necessitat de que quan em sentava davant de la natura i començava a pintar un quadre, tot desapareixia. És com art de màgia. I encara ara, en moments d'estrès, jo quan estic estressat no puc pintar. Aleshores pinto per desestressar-me i quan entro i quan m'assec el cavallet i quan m'assec a l'estudi o el cavallet i davant tinc la tela i els colors i començo, tot torna a la serenitat i al benestar. És molt difícil d'explicar, però és que és així. Aleshores, el que jo transmeto és aquest estat. I aleshores, a part de que transmeto pues, quan sí, la sensació de fred, la sensació de calor, la sensació de lo que et dona aquell moment al paisatge que estàs mirant, aquell moment que t'ha emocionat, doncs això és el que has de transmetre a la tele, igual que quan una persona canta o quan una persona actua al teatre, que es posa el seu personatge, doncs jo imagino que és així perquè és que ho comprovo... quasi cada setmana.
6: És un plaer una vegada més estar aquí a la ràdio amb en Jordi perquè és un home meravellós que el vaig conèixer fa un parell d'anys i que per mi ja és una persona a la que m'estimo molt i un amic i que els recomano que vagin a la seva galeria d'art a Montblanc, que el visitin, que mirin els seus quadres i com a mínim que s'abadeixin una estona o que vagin a un paisatge que de cop i volta els pugui transportar a un lloc en calma, en pau. Jordi, que vagi molt bé, gràcies.
7: Moltíssimes gràcies, Robert. Un plaer, com sempre. Jo també t'estimo molt i un bon amic. I gràcies per dedicar-me aquesta estona un ratet.
6: A tu gràcies, adéu-siau.
0: En bones mans, Robert Calvo.
6: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. Itu Sitges, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia.
6: Gràcies per venir una setmana més a la ràdio per il·luminar-nos, il·lustrar-nos, posar-nos en marxa i fer-nos guanyar en salut, que és un pack complet. I avui, què ens porta en Pitu?
4: Mira, us porto a veure si et sona crioteràpia.
6: Home,
4: sona?
6: per la etimologia del mot, entenc que va de congelació.
4: Sí, no són de crios.
6: No. Quan vostè li criogenitza una berruga, que li fan? Li congelen perquè caigui, no? Per exemple.
4: Correcte.
6: Doncs la criogenització és la congelació del cos.
4: Bueno, no és la congelació, però sí que és
6: el
4: una...
6: El Walt Disney està congelat, diuen.
4: Aquí?
6: El Walt Disney.
4: Ah, sí?
6: Sí, el trobem de tant en tant.

0: serioses que gràcies a això i a la regeneració de la sang, aquella centrifugació que fan de la sang, s'han curat.
1: Sí, sí, és que van molt bé. És a dir, tu pots fer... Bueno, a vegades, quan et fas mal, poses gel en una zona molt concreta. Pues això és a cos sencer.
0: A veure, no vol dir que vostè, si té un arcón frigorífico, es posi dins?
1: No, això és superimportant, eh? Vale. Això s'ha de fer en mans d'un especialista.
0: Amb una màquina correcta.
1: Sí, sí, total. A veure, hi ha cambres de crioteràpia que estàs per sota dels 110 graus.
0: Perdona?
1: I dels 150.
0: Però això no és ni Moscou, no és ni... Ja. ni
1: has estat
0: ni Sant Petersburg.
1: 2-3 minuts, però, ja. Ostres...
0: Això s'ho feia molt, els futbolistes s'ho fan molt, no?
1: Els esportistes? Molt. Bueno, els futbolistes... El
0: Cristiano Ronaldo s'ho feia,
1: sí,
0: això.
1: Sí, que és una banyera plena de glaçons. Sí. Pues és això. Però bueno...
0: Això també ho fa el Pedro Ruiz, cada matí.
1: Pues mira, són banys entre 8 i 12 graus i 5-10 minuts. És que tampoc t'has d'estar molt. Perquè si no...
0: Ja, vostè, potser que ens escolta, ha anat a algun tipus de balneari o algun tipus de... Vaja, de cosa similar a un balneari. I en aquests llocs hi ha... diguéssim, piscines d'aquest tipus.
1: Sí, bueno, piscines de contrast. Bueno, jo crec que
0: de
1: no,
0: contrast,
1: estan, no sí, estan tan fredes, eh? Però, ostres...
0: El contrast és molt fred.
1: Ja, bueno, sí. Una cosa és que tu sentis el contrast molt fred i que l'aigua estigui tan freda
0: no,
1: com et dic.
0: Perquè et posen primer en una piscina que és molt calenta...
1: I aquí me quedo jo, en la calenta.
0: Sí, sí. Després has d'anar a la que és glaçada.
1: Ostres, aquesta em fa
0: una miqueta. I la criogenització perquè ens serveix per la millora del nostre cos.
1: Mira, millora perquè et baixa molt la inflamació, el dolor muscular, sobretot a la gent que fa molt esport o fa entrenaments molt intensos, va molt bé. La recuperació més ràpida, gràcies a lo que és el tema de la circulació, que és molt més ràpida. Millora el descans en algunes persones. No m'estranya que millori el descans, tan fred que queda pajarito ahí.
0: Clar, t'adorms de cop i volta.
1: La sensació d'energia també és com un estimulant i això fa el benestar, que és immediat. Ostres, és superútil per lo que són lesions molt agudes, esguinços o un cop... Quan no és recomanable? Just quan has d'anar a entrenar. És a dir, això ho has de fer... quan ja has entrenat.
0: Després,
1: Després d'entrenar. Abans no ho has de fer, perquè el rendiment tampoc serà el mateix. Perquè el teu múscul no està estimulat...
0: No està calent.
1: No està calent. O quan tens alguna lesió molt crònica teva que... sense una supervisió també pot anar contraproduent. Persones amb problemes de circulació, sensibilitat extrema al fred. Però bueno, no s'ha de ficar en una cambra de crioteràpia, però ho pots fer amb el que et deia, un bany de fred, que són 8-10 graus, o cool packs.
0: Què és cool packs?
1: Això, mira, això ho explico molt al gimnàs, un o dos cops per setmana. Quan tu et fas mal, posar-te gel està totalment prohibit.
0: Per què?
1: Perquè et pot cremar directament.
0: Ja, però t'has de posar un drap, clar.
1: Clar, però hi ha molta gent que no ho sap i et posa...
0: Però això, la gent...
1: Els gimnasos està totalment prohibit,
0: Ah, sí?
1: Llavors hi ha unes bosses...
0: Quan trec aquella bosseta de color blau del congelador...
1: Això és un cool pack.
0: Això és un cool pack?
1: Clar, perquè no és gel. Al igual que també està totalment prohibit donar medicaments als centres esportius i sucre.
0: Bueno, no. Donar medicaments enlloc.
1: Ja, però bueno, que hi ha molta gent que...
0: I què demanen al centre esportiu de medicament?
1: Pues, tienes un ibuprofeno o tienes no sé què... No.
0: La llei ja fa anys que té prohibit, terminament prohibit, que qualsevol centre, vull dir, de treball, d'esport, del que sigui, hi hagi qualsevol tipus de medicament.
1: I el sucre exactament igual. No, una bajada de sucre, azúcar. Bueno, tu no saps si aquesta persona és diabètica o no. Llavors, a vegades abans es feia d'una manera que no és que fos amb maldat, vale?
0: però
1: amb desconeixement, sí? I ara hem de tirar aquesta cosa.
0: Llavors, tu la criogenització, per qui la recomanes? O a qui li recomanaries?
1: Ostres, jo no ho recomano a tothom, però sí que ho recomano que de tant en tant, per exemple, les persones de diari que no fan accessos molt grans, una dutxeta d'aigua freda, o almenys els 5 minuts després de calenta.
0: Aquí la companya Julia Otero, que fa una estona que s'ha dutxat, com aquell que diu, sempre em diu que l'última
1: aigua
0: és amb aigua molt freda.
1: Sí, pues això...
0: Jo no puc, jo li vaig dir que no puc.
1: Sí que pots, al principi et costarà, clar.
0: Que pots, clar. Però jo no vull fer-ho.
1: Això és una altra cosa. Clar, però el teu cos, quan surts de la dutxa, que... Ostres, és que quan està calenta, posar-te la freda és com... Ostres, ara no.
0: Sí, sí.
1: Però el teu cos s'estimula moltíssim.
0: Pitu, fins la setmana que ve.
1: Gràcies.
0: Adéu.
2: En bones mans. La salut des de la ràdio. En bones mans.
0: Un programa que observa l'alimentació de tothom, de totes les persones que ens escolten, que cadascuna tindrà les seves vicissituds, les seves històries. Avui volem parlar de la desnutrició associada a les malalties, a les que són cròniques en algun cas, o a les

0: que es donen de manera puntual i que obliguen el pacient a l'hospitalització, a estar en un hospital un temps. Prop del 20% dels pacients ingressa a l'hospital en situació de risc nutricional, una xifra que pot alçar-se fins al 50% si aquesta hospitalització es prolonga en el temps. En volem parlar avui amb el nostre dietista nutricionista, que és en Roger Barrull i Pérez. Roger, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, com estem?
0: Molt bé, encantats que estiguis aquí una setmana més per aportar-nos la teva expertesa. Ell que aborda de temes de nutrició esportiva, sobretot, però nutrició en general, i que ens parlarà avui d'aquest fet, no?, del tractament a través de l'alimentació de malalties cròniques o d'aquelles puntuals que apareixen i que obliguen a estar en un centre hospitalari. Jo pensava, Roger, que les persones, toco fusta, però com que l'estadística és la que és, les persones que són diagnosticades de càncer, per exemple, han de canviar la seva alimentació notablement, no?, perquè han d'ingerir nutrients que potser fins aquell moment mancaven, no? Aquest tipus de diagnòstics requereixen d'un canvi en l'alimentació dels hàbits.
1: Sí, aviam, jo, com deies tu, molt bé, jo no sóc expert en nutrició clínica, que és la que fan, una part important és la del nutricionista d'hospital. A l'hospital, el tema és que hi ha molts pacients que han de ser ingressats, com bé deies, potser unes hores, o un dia, o dos dies, o una setmana, o més temps. En la majoria de casos, en un alt percentatge, hi ha risc de desnutrició. Què vol dir? Que els pacients perden pes, no? Els pacients perden pes de manera abrupta. Per què? Doncs perquè potser la seva patologia els hi treu les ganes de menjar, perquè no reben bé el que mengen o perquè potser han de fer alguna prova i han d'estar en dejú. A vegades aquestes proves s'allarguen i han de passar encara més hores en dejú. Això què es tradueix? Doncs que poden perdre 3, 4, 5, 6, 7, 8 quilos en pocs dies, no? En molt pocs dies. Llavors això és un problema, perquè al final un pacient desnutrit no només perd... un dia, ostres, que bé, no?, perdre un pes, vaig a l'hospital, la visita, sí, i perdo pes. No. Perquè perds massa muscular, sobretot, perquè no estàs mobilitzant, estàs al llit, pràcticament. I això es tradueix en una pitjor recuperació. I què vol dir això? Doncs que un llit d'hospital, que té un cost que paguem tots amb la nostra sanitat pública, amb impostos, doncs això es tradueix en més despesa sanitària. Llavors, què hem de procurar? Doncs que el nutricionista tingui aquesta presència per poder prevenir aquesta desnutrició.
0: Jo vaig estar 3 setmanes en un hospital comarcal i vaig perdre 17 quilos. Que jo vaig dir, mira que bé, perquè com que estic grassonet o gras, doncs em va venir molt bé, però no és positiu tot el que es perd, no?
1: No és positiu, com deia abans, i al final, parlant de prevenció, clar, en un hospital ja tu arribes perquè ja has fet una prevenció de que has pogut o no l'has feta, però al final la prevenció ja aquí ja no entrem, aquí entrem ja en el terreny de l'acció directa, no la prevenció que és prèvia, sinó a l'acció, no? Què fas per millorar el teu estat de salut quan t'han d'ingressar per una malaltia o el que sigui? Un nutricionista aquí s'encarrega d'intentar, juntament sempre amb el tractament que pauti l'equip mèdic, el nutricionista el que fa és acompanyar aquest tractament nutricional, aquest tractament de la malaltia, amb una nutrició que sigui adequada, no? En funció de la patologia, en funció de la capacitat que tingui el pacient per tolerar ingesta, perquè a vegades els pacients, la majoria, poden tolerar ingesta oral, poden menjar... Si t'han operat, per exemple, t'han operat del lligament creuat anterior, tu pots fer una ingesta oral perfectament. No? Però si t'han fet una traqueotomia o ets un pacient amb un càncer de gola, doncs potser no podràs tolerar una ingesta oral, no podràs empassar. Llavors, o tens disfàgia, per exemple, no? Que és aquesta dificultat per empassar. Sí. Llavors, potser t'han de sondar a nivell estomacal o fins i tot per una via, que és parenteral, per intentar que tu rebis tots els nutrients, no? Sempre en funció de la patologia. Hi ha casos molt crítics, com és el cas del Vall d'Hebron, que tracten grans cremats. Això requereix un aport nutricional molt important, molt extrem, però també el cas del càncer. Em sembla que és la Fundació Alícia, té nutricionistes especialitzats en com diferents tipus de càncer i diferents tipus de tractament per aquest càncer alteren les sensacions organolèptiques, no? Aquest gust, les aromes, el gust metàl·lic del tractament, tot això fa que tu percebis els aliments d'una altra manera molt diferent i que pots tenir problemes per poder-los ingerir després, perquè no et venen de gust, perquè no els toleres bé. Llavors, fer una nutrició que permeti, una alimentació que permeti sobrepassar totes aquestes dificultats doncs és la feina del nutricionista. I en aquest sentit és superimportant aquesta feina, no? Perquè al final prevens, però alhora ajudes a tractar un pacient que té un tractament d'una malaltia o d'una situació que no és gens agradable. Llavors l'alimentació ha de ser agradable per poder acompanyar el pacient a que es curi com abans possible.
0: Mira, dues coses. La primera, mencionant Roger Barrull de la Fundació Alícia, per la que sento una gran admiració i sobretot respecte, perquè a més la dirigeix un home al que admiro moltíssim, que és en Toni Massanés, que és de Berga, que és de la meva terra, diguéssim, i que la dirigeix amb molta saviesa, i allà hi ha molts professionals que hi treballen i que fa una tasca molt important per entendre la nostra nutrició. I després, això que deia en Roger de les persones que segueixen un tractament per càncer, això m'ho han explicat el meu germà i aquí la companya Júlia Otero, que un dia em deia: beure aigua mentre vaig estar en tractament va ser horrible, horrible. No ens ho imaginem, els que encara no ens hem hagut d'enfrontar això, i dic encara perquè potser algun dia ens tocarà, enfrontar-nos a aquest tipus de tractaments, no? I és molt important que en aquell moment, és a dir, quan més necessària és per tu l'alimentació i la nutrició, és quan menys de gust et ve nutrir-te, no?
1: Exactament, sí, és una mica contradictori, no? Perquè a vegades hi ha molts gurus que diuen: no, si no tens gana, tu has de fer dejú, no? Extrem, te'n vas a aquest extrem. Doncs no cal, no sempre cal. De fet, en molts casos el que fas és desnodrir-te, no? Estàs encara empitjorant més l'estat d'estrès que té el teu cos, en molts casos, eh? Vull dir, això, aquí hauríem de ser molt fins a l'hora de diferenciar. Però en un cas, una malaltia crònica, tu necessites alimentar-te perquè el teu cos necessita tenir les eines, necessita tenir el sistema immunitari per combatre-ho. Clar, si no dones aquestes eines, el nutricionista és clau perquè tot això es pugui acompanyar de la millor manera possible, però sempre acompanyant els tractaments mèdics.
0: Clar, una de les coses, un dels efectes que en molts casos, dic, no en tots, això no és un cafè per a tothom, passa quan hi ha un tractament de càncer, és que perden molt pes les persones que estan en aquest tractament, sobretot en el temps de la quimioteràpia, etc. Aquest estudi del que destaquem de les dades, aquest estudi de Nestlé, que ha observat aquests pacients oncològics, 230 pacients oncològics de 18 hospitals espanyols, diu que després del període d'observació que han tingut, de gairebé 3 mesos, s'ha aconseguit frenar el 46% dels pacients a la pèrdua de pes, arribant a una adherència al suplement de més del 90% dels suplements que els han donat. I després que aquest estudi també observa una millora en la composició corporal i la capacitat funcional, amb un guany d'una mitjana de força muscular, que és això que deia el Roger, del 2,4 quilos, perquè l'important està en la massa muscular, no?
1: Efectivament, sí. Aquí hem d'assegurar que els pacients no perdin massa muscular i que mantinguin totes les seves forces, perquè al final, a més, sempre ho diem, la massa muscular, i segur que en Pitu Sitges ho diu molt bé, aquest entrenament no és només un tema estètic, és un tema de salut. Llavors hem d'ajudar a que els pacients mantinguin

0: en la mesura del possible, la massa muscular i que la puguin entrenar també. I per això és necessari menjar bé.
1: Roger, gràcies per il·lustrar-nos sempre i per explicar-nos coses tan, tan interessants i que no entenem la resta, ens les ajudes a entendre tu. Moltes gràcies, gràcies. Una abraçada molt forta.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Amb l'alimentació ben encarrilada, segueix aquest programa de ràdio fins a les 8. Els tractaments amb àcid hialurònic s'han convertit en un dels procediments estètics més realitzats arreu del món, precisament perquè són reversibles. És un dels grans avantatges que té aquest tractament. En cas d'un resultat poc natural, d'un excés de volum o d'una indicació incorrecta, es pot utilitzar la hialuronidasa, un enzim que és capaç de dissoldre aquest àcid hialurònic i tornar al rostre una aparença més harmònica. Doctora Beatriz Beltrán, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: La doctora Beltrán, que és amiga del programa, és especialista en medicina interna, estètica i nutrició, és experta en harmonització facial precisament i és l'única integrant espanyola de la Societat Internacional de Complicacions Estètiques. I d'això parlem avui, en certa manera. Cada vegada estem veient, doctora, més persones que s'han fet un tractament facial i en algun cas s'han passat de la ratlla, no? Hi ha llavis exagerats, poc naturals, rostres poc harmònics, i això és a causa de l'àcid hialurònic?
2: No és a causa de l'àcid hialurònic, perquè l'àcid hialurònic realment és una eina que nosaltres tenim a la medicina estètica des de fa molts anys, i el problema és sobretot el mal ús de l'àcid hialurònic i sobretot l'abús de l'àcid hialurònic. Tu ben bé ho has dit, no? Hi ha un boom de lo que són els tractaments estètics, i també sí que és cert, pues, que hi ha professionals que no estan fent els tractaments de forma adequada, i això s'està, pues, extenent i pues, provoca aquest problema, però no és a l'àcid hialurònic. De fet, l'àcid hialurònic és un tractament meravellós, però s'ha de fer correctament.
1: És qui l'aplica, no és qui, qui l'aplica i qui el rep també, eh? Vull dir, són dues parts aquí que s'han de posar d'acord per veure què fan en aquest rostre, no? Sobretot, però no és el cas de la doctora Beltrán, perquè ella assessora perfectament, ella i el seu equip, i a més, suposo que, doctora, es deuen trobar en algun cas que els demanen alguna cosa, el client demana, i vostès han de saber parar-ho a temps, els han de dir, per qui no?
2: Exactament, és fonamental, i jo moltes vegades dic no als pacients perquè considero que aquell tractament no és adequat. Al final hem de pensar que treballem medicina satisfactiva, medicina que no és necessària. Què vol dir? Que si jo considero que aquell tractament podria provocar, encara que fos un mínim, però mínim problema, doncs ja com decideixo descartar aquest tractament. Per mi és fonamental tot això. Llavors, doncs moltes vegades diem que no. Hi ha pacients que això ho entenen, i aquest pacient es queda amb tu i al final acaba sent un pacient per sempre. Però a vegades hi ha pacients que no ho entenen i qui busca, troba. I al final aquest és el problema.
1: Sí, aquest és el problema de l'intrusisme del sector, de persones que acaben fent coses que el professional seriós com la doctora Beltrán no vol fer o no pot fer. En fi, estem parlant d'aquest àcid hialurònic, que és un farcit al cap i a la fi de la pell facial en aquest cas, que mal col·locat, quan diem mal col·locat, a què ens referim?
2: A veure, al final l'àcid hialurònic és un component normal que nosaltres tenim a la nostra pell. Què passa? Que conforme nosaltres anem envellint, perdem àcid hialurònic, també perdem col·làgen. I això què fa? Pues que tinguem, pues que a la cara, pues, se'ns despengin, apareguin determinades arrugues. Nosaltres podem injectar els àcids hialurònics en aquells punts on realment hi ha aquesta pèrdua, per una mica recuperar el que havíem perdut. Què passa? Que moltes vegades fas això i dius, ostres, això és meravellós, això m'encanta perquè em veig el resultat i em veig molt bé. I ara noto que tinc aquí una miqueta de flacidesa. Va, per què no posem una miqueta més? I si vas punxant,
1: enganxa, no?
2: I punxant, i arriba un moment que el que et punxa no et sap frenar, pues arriba un moment d'un tractament que dius que ningú notava res, que et veies molt bé i que estaves molt content, allò que dius, ostres, s'ha fet alguna cosa que no sé, no? Que no es veu que natural.
1: Per tant, primer, els tractaments estètics facials són perfectament factibles en homes i en dones, pots quedar harmoniós amb la teva cara, que et vegis a tu mateix una mica millor, i després, si vostè s'està fent algun tractament d'aquest tipus, sàpiga parar a temps, no?
2: Exactament. Mira, jo vaig a posar-te un exemple, eh? Jo sempre els dic als meus pacients, mira, La teva cara porta la meva firma. Entén-me, eh?
1: Sí, sí.
2: Després tu podràs dir-ho o no podràs dir-ho, però per mi és molt important i és una gran responsabilitat.

0: habilitat, perquè imagina't pues, que si el pacient pues, si fas tractaments que no són adequats, pues, al final també és una mala imatge pel professional. I per això ho tinc claríssim. I ja des de fa més de 22 anys que treballo a la medicina estètica, he dit que no a molts tractaments que considero que no són adequats.
1: Això és molt, molt bo perquè demostra la seriositat de la doctora Beltrán, que ens explica avui aquest enzim, la hialuronidasa, que no sé si és com una mena de goma d'esborrar dels errors comesos.
0: Exactament. Mira, la hialuronidasa és un enzim que el que fa és destruir el hialurònic. Però, ojo, perquè hem d'anar amb cuidado. Perquè la hialuronidasa elimina el hialurònic, però no només elimina el hialurònic que s'ha posat,
1: l'afegit,
0: sinó que també elimina el hialurònic que nosaltres tenim. Per tant, també té... necessita la seva experiència i necessita posar-se en mans de metges que tinguin molta experiència tractant hialuronidasa. Perquè he vist molts problemes de gent que me faig això, m'ho trec, ara m'ho trec i hi ha problemes perquè es menja el teixit i després és molt, molt complexa. Per tant, també és un enzim, però també, ojo, és meravellós i és fonamental tenir-lo a la clínica, però no es pot abusar d'ell també. El problema també és el mal ús i l'abús. No podem utilitzar com una goma de borrar.
1: Clar.
0: Jo és algo que la tinc, però la utilitzo excepcionalment. Primer hem de planificar si s'ha de fer o no s'ha de fer, com s'ha de fer, i intentar evitar un problema i intentant no utilitzar-la mai.
1: Això pot arreglar fins i tot els estropicios del mal professional anterior, no, potser?
0: Sí, jo em dedico molt a això també, perquè com sóc únic membre d'una societat de complicacions i tinc la meva especialitat de medicina interna, des de fa molts anys que m'he dedicat i m'he centrat a tractar complicacions, i em venen molts pacients d'altres clíniques a solucionar els problemes. Quan hi ha un problema, és un problema. Intentem pues, solucionar-ho, però vull dir, i si alguna persona té algun problema, vull que sàpiga que es pot solucionar, però evidentment s'ha de posar en mans adequades. Primer, hem de fer un diagnòstic de lo que passa. Nosaltres treballem amb ecografies per veure realment lo que està passant en el teixit i quin és el problema real, i després pues, fem un pla de tractament per solucionar aquesta complicació.
1: I quant temps tarda a desfer-se aquest hialurònic perquè torni el rostre al seu lloc normal?
0: El hialurònic realment es desfà d'una forma molt ràpida i molt efectiva, és a dir, hores i pocs dies. En 3-4 dies ja la gent ja comença a notar aquesta millora. Quin és el tema? Que a mi m'agrada fer un pla, perquè com t'he dit, el hialurònic s'ha de respectar el hialurònic que nosaltres tenim. Moltes vegades les complicacions, tampoc saps exactament ni quin tipus de hialurònic, ni la quantitat, ni el plano que s'ha posat, amb la qual tot és molt més complexa. Llavors hem d'anar potser planificant amb 2-3 sessions, normalment ho aconseguim. Després a vegades hi ha altres complicacions que són molt, molt més complexes, i llavors ens hem de fer un abordatge pues diferent.
1: Integral. Clar. Doncs ja ho saben, si volen fer-se un tractament d'aquest tipus, perquè algú els ha fet un mal tractament anterior, la doctora Beltrán els ajuda. Sàpiguen que estan al Passeig de Gràcia número 78 de Barcelona. Són un equip d'expertes en tractament sense cirurgia, tant facial com corporal, i ofereixen les millors combinacions de tècniques que hi ha a nivell mundial, amb resultats, com ens està explicant la seva cap, amb resultats naturals i molt satisfactoris. On els troben? Doncs al Passeig de Gràcia 78, com deia, de Barcelona, i també al web drabeatrizbeltran.com. drabeatrizbeltran.com, drabeatrizbeltran.com, o també a Instagram, que tenen un compte que és @drabeatrizbeltran. El telèfon de contacte és el 93 487 74 66 93 487 74 66. Doctora, que vagi bé, fins la propera.
0: Moltes gràcies. Adeu.

0: Arriba l'hora dels llibres que curen, aquests que ens porta l'home que, a part de fill, marit i pare abnegat, és un estudiós del país que l'ha vist néixer i en el qual hi ha històries de tota mena. Professor, escriptor i lector, rata de biblioteca i corredor empedreït, tot i que diu que no és d'elit, és en Francisco Mario Toro Gutiérrez. A continuació, Fran Toro, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roberto Carlos. Que estava pensant que jo de rata de biblioteca, amb l'època aquesta del hantavirus, no sé si són els millors dies, però amb la mala premsa que tenen els rosegadors últimament.
0: No se'ls mengi vostè els rosegadors. En fi, en Fran ens presenta aquest espai que cada vegada agrada més a l'audiència, té ja club de fans. Teniu tots clubs de fans, menys jo? Bueno, que cada vegada aquesta audiència és més elevada i més exigent, no? Va forta.
1: Amb això que estàs dient, jo crec que és el moment de començar a afirmar que la biblioteràpia...
2: Que va, pues, como si fuera un pepino.
0: Un pepino, va.
1: Un pepino, que va com un pepino.
0: Doncs ens va molt bé, perquè aquí parlem d'alimentació amb en Roger Barrull, que no ens ha parlat mai de les propietats del cogombre, però li podem preguntar, perquè podem parlar de cogombres i d'altres hortalisses, però sobretot aquí parlem de salut i d'hàbits que porten a tenir un millor benestar, un benestar físic i mental. Ja saps que quin és el lema del programa, no?
1: Mens sana incorpore sano.
0: Molt bé, mens sana incorpore sano, que saps de qui és, no, aquesta frase?
1: No.
0: És d'un poeta del segle I, segle I, segle II, Juvenal, que és un poeta romà, que és l'autor de les sàtires, com per exemple aquella que diu Panem et Circenses, pa i jocs de circ. Bé, doncs cada diumenge aquí de 6 a 8 no ens portem els nostres col·laboradors, que venen amablement a prestar-nos el seu talent. Parlem de psicologia, d'alimentació, d'exercici físic, de relaxació, ens relaxem i parlarem de llibres, fem aquesta biblioteràpia. En definitiva, parlem de salut, fem salut des de la ràdio. Però en Fran, sé que avui ha dubtat molt a l'hora d'incloure el llibre que avui porta aquí a la biblioteràpia, oi?
1: Doncs efectivament, i crec que ara ho entendràs. Mira, sovint els hàbits que ens donen salut no passen per afegir coses a la nostra vida, sinó que passen per treure elements tòxics, i estaràs d'acord, ja siguin pràctiques o productes o vicis de tota mena, doncs que ens empenyen a la malaltia tant física com espiritual.
0: Clar, és que hi ha coses que ens provoquen malestar i que jo a vegades dic, d'això, que aquesta mala època que vaig passar, en sortirà alguna cosa, i veuràs com em sortirà. La llista pot ser llarga, alcohol, contaminació atmosfèrica, perquè provoca moltes morts la contaminació, el tabaquisme, que és horrible, l'estrès, els greixos, els menjars processats i els sucres, no?
1: Doncs mira, t'introdueixo una reflexió al voltant d'aquest tema, que donarà peu a la proposta literària d'avui.
0: Ostres!
1: Jo crec que ens hauríem de plantejar fins a on hem de suportar la convivència amb persones tòxiques.
0: Jo diria que
1: vampíriques, no? Aquestes que treuen l'energia. Tu creus que hem de mantenir una relació tòxica a qualsevol preu?
0: No, per descomptat que no. És a dir, que si la cosa no rutlla, com ha de rutllar, en qualsevol nivell de relació, qualsevol tipus de relació, millor fora.
1: Bé, jo crec que la resposta immediata és aquesta, no? que és que no. Però et faig una repregunta. I si aquest lligam tòxic és amb una cosa tan integrada al nostre propi ésser com és la nostra pròpia família?
0: Ai, això és molt interessant.
1: És un tema delicat, eh?
0: No, delicat, és molt interessant. No ens plantegem a vegades que sempre els que tenim sort de tenir una família que ens estima, diem, doncs que bé, no tenir aquesta família. Però hi ha gent que diu, vaja mala passada tenir aquesta família, perquè és una creu que portes a l'esquena tota l'estona. No sé, és un tema molt delicat, no?
3: Los malos tratos paternos son el trasfondo de la fuga de Juan Antonio Sánchez. Se marchó de casa hace 8 años, cuando solo tenía 15, y sus padres no hicieron nada por encontrarle. Solo su hermana Carmen intenta...
0: Perdona un moment. Estem escoltant a Paco Lobatona, allò de que es deia ¿quién sabe dónde?
1: Doncs mira, he posat aquest vídeo, que bé reconeixes, perquè a mi em sobtava, com a jove espectador, que algú...
0: Jove espectador.
1: Sí, clar, quan en l'època de quién sabe dónde jo era un jove espectador. Doncs a mi em cridava molt l'atenció de que algú pogués trencar els lligams amb la seva pròpia família.
0: Sí, sí.
1: Però clar, la pregunta que em faig ara, i arran del llibre que presentaré a continuació, és per què ho feien? Clar. I què havia passat prèviament, no? I si podem culpar aquesta persona sense conèixer el context. D'això parla precisament el llibre que porto.
0: Que es titula com?
1: Que es titula L'aniversari.
0: Ah, l'aniversari.
1: L'aniversari.
0: Però és... que és que la, diguéssim, l'atenció familiar s'ha desencadenat durant una festa d'aniversari?
1: No exactament, mira. Es tracta...

0: d'una novel·la escrita per l'italià Andrea Bajani, publicada per edicions del Periscopi, en català i Anagrama en castellà, que va guanyar el Premi Estrega 2025, que és el premi al millor llibre escrit en italià. Ja veus que és...
1: Ah, és a dir, com el planeta, però d'Itàlia.
0: Canela, canela fina, eh?
1: Canela en rama.
0: Canela en rama. Allò de l'aniversari no és precisament perquè...
1: Perquè fos una festa d'aniversari d'algú de...
0: Exactament. No? De fet, és tot el llibre és el testimoni en primera persona d'un home de mitjana edat que està celebrant, efectivament, un aniversari, però és un aniversari ben curiós.
1: Ah, sí?
0: És el desè aniversari del moment en què va tallar qualsevol tipus de comunicació amb els seus pares i amb la seva germana.
1: Ostres!
0: L'Andrea Bajani explica en què consisteix la seva tasca com a escriptor i quin ha estat el seu repte en aquesta novel·la.
2: Il punto per me, il lavoro, era come si fa, e questa è la letteratura per me, cioè come si fa a rendere...
3: La qüestió per a mi, la feina, era com ho fas, i això és literatura per a mi. És a dir, com fas que l'invisible sigui visible, o més aviat audible l'invisible, oi? I per tant, la qüestió era poder fer sentir la violència que hi ha dins de la violència invisible. Què hi ha dins de certes dinàmiques? Afortunadament, milions de famílies són diferents. Però quant de context que avui en diem tòxic? Quanta d'aquesta tensió? Quants milions de famílies tenen i viuen en aquesta tensió?
2: Di quella tensione, quante milioni di famiglie abbiano e vivano in quella tensione.
0: Ell ens parla d'aquesta violència visible en l'invisible que viuen moltes famílies i que viu, que va viure el protagonista de la nostra novel·la d'avui. Ens descriu un ambient opressiu que viu, que pateix a la seva llar familiar, una violència exercida pel seu pare i justificada i de moltes maneres per la seva mare. En definitiva, la seva marxa suposa un gran alliberament. Això sí, passa per una gran i traumàtica decisió.
1: Trobo que trencar definitivament el lligam amb la família és molt semblant a una amputació d'un membre gangrenat que ens va matant, no? ens va podrint per dintre, però és allò de, mira, en català hi ha una dita que és molt sàvia, que diu, cosa dolenta fora del ventre. Per tant, tot allò que t'aporti malestar a qualsevol nivell s'ha de tallar d'alguna manera, perquè si no t'acaba gangrenant encara més, no? L'autor que escoltava ara, jo n'he escoltat alguna coseta més de l'àudio que em va proporcionar el Fran, i ell diu una cosa molt interessant, que diu, després d'haver fet aquest llibre, hi ha molta gent que m'ha dit que ell s'ha sentit identificat, que li ha passat això. Vull dir que hi ha molt silenci sobre aquest tema en el món, no?
0: I aquest és l'èxit i la riquesa de la literatura, no? Que tu fas un llibre arran de les teves experiències o del teu pensament o la teva imaginació i que allò arriba a la vida de moltes, del lector, no? De moltes persones.
1: És el poder de la literatura, per tant, vostès si no llegeixen, facin-ho, perquè segurament descobriran coses com aquesta.
0: M'ha agradat molt aquesta comparació que has fet de l'amputació, és que la trobo molt,
1: que sí?
0: Molt encertada.
1: Me l'he escrit jo.
0: Molt encertada, clar. A veure, els llaços de sang són tan sagrats com per haver de mantenir-los fins i tot a costa de la nostra salut física i mental.
1: Hi ha gent que els manté per una qüestió de money. Saps? Per no perdre la casa, la torre de la...
0: Aquest és un altre tema.
1: Sí.
0: Però, bueno, en aquest cas encara treu un profit. No sí, sé si compensa, ja. Segurament des de fora.
1: A
0: no
1: la llarga
0: compensa.
1: Suposo que sí. Bé, avui moltes preguntes aquestes que ens està fent en Fran Torre. Vostè faria el mateix, no?
0: Clar, i un fill, una mare, un germà, tenen dret a dir prou? O...
1: I tant que tenen dret.
0: Mira, la portada del llibre, de fet, diu, un fill pot tancar la porta i dir-se no veuré més els meus pares? Fa aquesta pregunta.
1: Ostres.
0: Es pot qüestionar els seus orígens, escapar de les urpes paternes i negar l'herència del dolor? Això de l'herència del dolor m'ha agradat molt.
1: Avui t'has posat molt intens, una miqueta.
0: Uf, moltíssim, no, sí.
1: Aquest llibre es titula L'aniversari, no és una festa d'aniversari, no?
0: No.
1: L'ha escrit Andrea Bajani, és italià, italiano, i és un llibre publicat per?
0: Per edicions del Periscopi i per Anagrama.
1: Molt bé. Doncs res, Fran, escolta'm, aquest llibre de l'Andrea Bajani, que l'ha publicat a edicions del Periscopi, Anagrama, que es titula L'aniversari, ens porta fins al final d'aquesta secció, que acomiado aquí. Fins la setmana que ve, adéu-siau.
0: Molt bé, Robert. Bé, esperem que la

0: Abans que acabi aquest programa de ràdio, entra a l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya, a la Rambla de Barcelona, la Míriam, Frank i el Forcé. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia a tothom.
0: Molt feliç que estigui aquí un diumenge més per explicar-nos coses curioses de la nostra salut, del nostre dia a dia, que ens ajuden a entendre'ns a nosaltres mateixos. Com què avui?
1: Doncs mira, com que avui estàs dedicant el programa a la memòria...
0: I els records, sí, sí.
1: I els records, et vull explicar perquè la música és l'últim del que ens oblidem.
0: Ai, és que...
1: És a dir, que és l'últim refugi de la memòria.
0: Ara et diré què faràs tu avui.
1: Vale. Ja sabeu que el nostre cervell no és un disc dur, sinó que té diferents calaixos, ho hem parlat algunes vegades en aquesta secció. D'una banda tenim la memòria semàntica i episòdica, és a dir, els noms, les dates, què vaig sopar ahir. Aquesta memòria resideix principalment a l'hipocamp, que malauradament doncs, és la zona que l'Alzheimer ataca primer. I de l'altra banda tenim la memòria procedimental i emocional, per exemple, anar en bici, tocar un instrument, reaccionar davant d'una cançó. Aquesta memòria es guarda al còrtex prefrontal, al cerebel i a l'amígdala. Un estudi de la Universitat de Califòrnia i l'Institut Max Planck han descobert que la zona del cervell que processa la música coneguda és la zona cingulada anterior, que és precisament una de les àrees que presenta menys atròfia i menys dipòsit de proteïna tau, la que fa malbé les neurones, en malalts d'Alzheimer. És a dir, és com si la música, et posaré una metàfora, com si estigués guardada en una caixa forta,
0: sí, sí.
1: Ignífuga, mentre la resta del cos se'ns està cremant.
0: Fa uns dies, fa justament una setmana, vaig estar amb un amic, amb en Dani Fuentes, que la seva àvia fa 15 anys crec que està amb Alzheimer, i em deia, fíjate que se le ha olvidado todo, yo soy mil personas en su vida, no me reconoce, pero se acuerda de cantar conmigo y cantamos mira que eres linda, no?
1: Doncs mira, aquesta cançó segurament aquesta dona l'escoltaria entre els 15 i els 25 anys, que és quan ens fixem la nostra identitat. I quan escoltem aquestes cançons de la nostra joventut, si estem malalts, al cervell ens passen dues coses. Una, que no necessitem recordar conscientment la lletra, i l'altra és un estímul que va directe al sistema límbic, que és el de les emocions. I el resultat d'aquesta combinació amb pacients amb Alzheimer o demència, que no parlen, és això, doncs, que comencen a cantar, a moure els peus, i es produeix el que s'anomena despertar transitori.
0: Sí, aquesta persona de la que parlo, que li vaig preguntar l'edat, té 87 anys, i mira que eres linda, és de l'any 48, ja ho tens.
1: Doncs ja, més o menys és,
0: sí,
1: aquella,
0: sí,
1: edat.
0: Quan que emocionant,
1: això. A forçar, sí, sí.
0: La música té un poder que no ens imaginem.
1: Meravellós.
0: I has posat avui les bases aquí d'un nou programa. Ara t'explicaré de què.

0: anirà, ah, però bé. Si parlem de música, de records, sí. Hem de parlar d'això.
1: Em farà plorar.
2: Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame.
0: Això és la pel·lícula Coco, de Disney.
2: Te llevo en mi corazón y cércame.
0: Això és un nen que, si no l'hem vist la pel·lícula, és un nen que està cantant davant de la seva àvia, l'abuelita, no?
2: Soñando en regresar.
1: Davant de Coco.
0: Davant de Coco, sí.
2: Recuérdame.
1: Que no parla, no se'n recorda
0: res. Clar, l'àvia no se'n recorda res, no es mou pràcticament. I quan sent aquesta cançó...
1: Mira, mira, comença a cantar.
2: Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto.
1: Ja estem tots. El tècnic no, però el Roberto i jo estem plorant ja.
0: Aquesta setmana vaig parlar amb en Gavi Figueredo mentre preparàvem aquesta secció i em va dir: jo amb Coco no he plorat. I com, per
1: serio?
0: Favor, com no has de plorar amb Coco?
2: La...
1: Bé, seguiré jo el programa perquè el Roberto Calvo no pot.
0: Jo, perquè és que això no pot quedar, no pot quedar així lacrimògen, aquesta cosa.
1: Ai, sí,
0: cosa.
1: Escolta, jo vinc aquí amb la mare de contenta a explicar-te coses i em fas plorar.
0: Posem-hi una mica d'alegria, recuerda-me, però alegre.
1: Vinga, va.
0: Vinga.
2: Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame.

0: Que diferent, una versió de l'altra.
1: Na, tu te'n recordaràs de mi quan te'n vagis d'aquest món? Vull dir, al més enllà, em tindràs present?
0: Doncs no ho sé, ma, escolta'm, estàs donant per fet que marxaré jo abans, això per...
1: Bueno, no, potser marxo jo abans, però quan tu marxis d'aquest món...
0: No, el que ha de recordar l'altre és el que es queda. Perquè així no morirem mai.
1: Ja, però jo tampoc em puc morir del tot en tu i...
0: Jo ja no me'n recordo ara ni el que he esmorzat.
1: No, mira, això és molt important. O sigui, això, aquesta broma que fem a vegades, els experts de la Fundació Pasqual Maragall diuen que aquell oblit que tu tens quan tens 50 anys, un dia que tens un oblit que dius, això com m'he oblidat jo? Això com m'ha passat avui a mi? I després pot haver-hi un diagnòstic d'Alzheimer als 65, als 70... Allà pot haver-hi una...
0: Bueno, però...
1: no vol dir que sempre passi.
0: No alarmem perquè
1: no.
0: Les dones passem per una etapa que precisament oblidar-nos de certes coses té a veure molt amb la premenopausa, la menopausa.
1: Ho fem una mica expressament també.
0: Ai, mira, per no escoltar-vos.
1: Ai, recorda'm, Míriam, sempre em recordaràs perquè sóc inesborrable de la teva vida per sempre més. Gràcies per venir un diumenge més al programa. Que vagi bé.
0: Adéu,
1: adéu, adéu.
0: Aquesta setmana el Robert, oh,
1: no havíem de gravar un disc, tu i jo?
0: Dos.
1: Entrem novament a la cuina abans d'acabar, en aquesta ocasió per plantejar el dinar, el d'avui o el del dia que sigui, eh? Avui plantegem una amanida tèbia de quinoa, salmó i nous. Que bo, no? És una proposta rica en omega 3, en antioxidants i en nutrients que contribueixen a la salut cerebral. Per a dues persones necessitarem 100 grams de quinoa, dos lloms de salmó fresc, un alvocat madur, un grapat de nous, un altre grapat d'espinacs frescos, 6 o 8 tomàquets de xerri, una cullerada d'oli d'oliva verge extra, el suc de mitja llimona, sal i pebre. De manera opcional hi podem posar llavors de sèsam o pipes de girassol, perquè tingui un toc cruixent. Per començar, rentarem bé la quinoa i la courem amb el doble d'aigua durant uns 12 o 15 minuts. Això, quan ho tinguem cuit, ho reservarem. I ara, en una planxa, hi cuinarem el salmó amb un raig d'oli, volta i volta, fins que estigui sucós. No massa fet, a mi no m'agrada massa fet. Això és el meu gust, eh? Tallarem l'alvocat a daus i els tomàquets per la meitat. I en un bol gran hi barrejarem la quinoa tèbia amb els espinacs, els tomàquets i l'alvocat. I tot seguit hi esmicolarem el salmó pel damunt i hi afegirem les nous. Acte seguit ho amanirem tot amb l'oli d'oliva, el suc de llimona, la sal i el pebre. I acabarem amb aquest toc que els deia cruixent de les llavors perquè tingui aquesta cosa diferent. Tot això, per què és bo per la memòria? Doncs mirin, perquè com els deia, el salmó i les nous són elements rics en omega 3, associats a la salut cerebral. Els espinacs i els tomàquets estan carregats d'antioxidants que ajuden a protegir les neurones i la quinoa aporta energia sostinguda per al cervell.
2: La recepta de la setmana.
1: No podem acabar el programa sense explicar

explicar una notícia positiva i avui diem que l'Organització Europea d'Instituts de Càncer ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center. És un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments de càncer. És una passa que suposa la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. De fet, la docència i la recerca són dos elements clau del projecte. Els responsables del centre destaquen que l'objectiu és mantenir el centre, els pacients i les famílies i asseguren que millorarà la seva atenció, ja que l'acreditació s'ha de renovar cada 5 anys. Abans de marxar, la música que ens aporta una mica de llum. De fet, és la de Luz Casal.

Aquest és un dels temes més emblemàtics de la cantant, Entre mis recuerdos. Va ser inclòs el seu exitós àlbum Como la flor prometida, de l'any 1995. Li va composar l'Albert Hammond i ella se'n va enamorar des del primer moment i la va convertir en aquest viatge als records de tota una vida. Aquesta cançó ens toca allò més profund, no? L'ànima, l'esperit, el nostre jo interior. I desperta els records, aquests que expliquen la nostra història personal, que la teixeixen moltes cançons. Sense elles, sense les cançons, seríem incapaços de fer el relat de la vida. Aquest és el poder inigualable de la música, que, com ens acaba d'explicar la Miriam Frank fa una estona, és el record que difícilment s'esborra. També en les persones afectades per l'Alzheimer, de les quals hem parlat en un programa que, a més d'informació i divulgació, hem volgut que tingui emoció, una mica de pell. Això que ens fa únics els humans respecte de les màquines, la pell, els sentiments, la intel·ligència emocional. Aquesta cançó que estem escoltant és una oda a la nostàlgia, a la que tampoc és bo que ens hi quedem massa estona, instal·lats, perquè tampoc és bo, això. El més fotut és quan algunes persones ja no poden ni tan sols fer aquest exercici, perquè tot allò que és nostàlgia s'ha esborrat. Com diu aquell altre tema de León Gieco, solo le pido a Dios, i jo aquí posaria que el destino no me borre los recuerdos. Jo de moment els recordo que ara la ràdio segueix, que nosaltres marxem i que aquí rubriquem la nostra obra, però que otros que vienen les continuaran i la vida sigue igual. Ho diu Julio Iglesias, La vida sigue igual amb els companys de Hello, amb la Jefa al capdavant, i després a les 12 amb els companys de Gente Viajera, amb en Carles Lamelo, que és el capità del vaixell. Nosaltres, si ho tenen a bé, els acompanyarem novament el proper diumenge. Serà a les 6 i 5 minuts del matí per seguir explicant les històries de la vida, que avui han parlat dels records. Espero que se'n recordin. Diumenge que ve, a les 6 i 5 minuts del matí, serem aquí per seguir fent ràdio. Gràcies de tot cor per deixar-me fer aquesta ràdio. I per emocionar-me. Senyores, senyors, no ens oblidin. Gràcies per ser-hi, de debò. No desconnectin. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: expertas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
1: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
2: Per aconseguir-ho són fonamentals les escoles. Per aquests micròfons ja han passat unes quantes en projectes tan interessants com programes de ràdio, documentals o anàlisi de llibres. Però també són clau les iniciatives que arriben des de les diferents institucions o entitats. Aquest és el cas del programa Edumedia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i les institucions europees per reforçar el pensament crític i les competències formatives.
3: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, hem convidat avui a l'estudi el Xavier Puig, director de comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
4: Molt bon dia, Míriam.
3: És que a més és molt, molt curiós parlar amb un nen que no ha participat d'iniciatives que porten a terme les escoles en educació mediàtica, dels que sí que ho han fet, perquè aquí hem tingut molts nens que dius, com us informeu? No sé, mireu TikTok i... No, TikTok no.
2: Ho tenen clar, eh?
3: Instagram, no, hem d'anar a la font i tal. I quan parles amb algun nen que... No, mira, a TikTok m'han dit que
4: sí, la teoria,
3: és curiós i és important que seguiu fent aquesta feina.
4: No, totalment, la teoria la tenen molt, molt clara, vull dir que això també ho detectem. Ara, després les dades ens posen de manifest que sovint no és així. L'altre dia estava veient unes dades, per exemple, una estadística que em sembla que era de l'Organització de Consumidors, que parlava de la quantitat de joves que estan caient amb estafes econòmiques o amb tema dels jocs online. I tot això, al final, quan parles amb aquests nanos, que alguns dels quals han pogut caure amb aquest tipus d'estafes, bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que el fàcil que era

0: guanyar diners en una setmana, no? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística, també. Aprofitem per explicar, doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres, també, aquí a la ràdio, no? Verifiqueu, contrasteu, aneu a buscar fonts que siguin fiables, i, per tant, és l'única manera que creiem que podem tenir una societat mínimament crítica, ben informada, i que fins i tot també té tota la part de salut democràtica que després s'acompanya. Jo sempre he pensat que l'escola està per ensenyar i els pares estan per educar, i que s'ha de fer una feina conjunta, òbviament, i, per tant, tot el que s'aprèn a l'escola després s'ha de ser reforçada també amb l'educació dels pares, no? Entenem que sí, i aquí també, si em permets ara fer una miqueta de propaganda d'un altre programa que també tenim, com que també es diu Edumèdia, sí, però que està més orientat a la gent gran. Es diu Com detectem les notícies falses, i més que res perquè vam veure que el col·lectiu de la gent gran també és un col·lectiu vulnerable. Aleshores també estem fent aquest tipus de tallers molt orientats per pares i mares, i també per, doncs, per aquestes persones grans que a vegades poden ser fins i tot víctimes d'estafes per no tenir prou coneixements de l'era digital.
1: Alfabetització mediàtica i informacional explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència. Onda Cero Lleida.
2: El placer más noble es el júbilo de comprender. Leonardo da Vinci.

0: en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Els principals centres culturals encara en aquest 2026 amb una agenda plena de noves exposicions. En destaquem algunes. El CCCB obrirà l'any amb el culte a la bellesa, una mostra que analitza com ha evolucionat el concepte de bellesa al llarg de la història. Es podrà visitar del 20 de maig al 8 de novembre del 26. El MNAC també presenta una proposta destacada. Del 19 de març al 29 de juny s'hi podrà veure Sant Pere de Rodes i el Mestre de Cabestany, un homenatge a un dels grans noms de l'escultura del romànic català. Recordin, a més, que el 2027 la primera planta del museu tancarà per obres d'ampliació. Fora de Barcelona, el Museu d'Art i Història de Reus reobre, després d'un any de reformes, amb un nou espai dedicat a Antoni Gaudí, amb documentació i dibuixos inèdits i una museografia renovada que dobla el nombre de peces exposades. I tanquem amb el MoCo Museum de Barcelona, que exhibeix 25 obres de Banksy, dues d'elles exposades per primera vegada en un museu.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: El cerebro humano empieza a funcionar cuando naces y no se detiene hasta que sales a hablar en público. George Hessel.
4: Cosa que se comprueba todos los años en las entregas de premios.
5: No, pensaba que ibas a decir en cada Comanche.
4: No, en cada Comanche no.
6: Qué susto.
4: Bueno, esta es la canción oficial del Mundial de México. Bueno, México, Estados Unidos y Canadá. Shakira es una canción de ella compuesta junto al nigeriano Burna Boy y el británico Ed Sheeran. Y es un himno, pues, claro, de multiculturalidad, de todo eso a través del baile, ¿no? También nos tendremos que acostumbrar a esta música,
6: oh, no,
4: porque la vamos a escuchar, oh, mucho. No.
5: Realmente.
4: Llevamos una mañana.
7: ¿Cómo nos acostumbramos a Shakira en el Mundial de 2010?
5: Sí.
4: Dai Dai, sí, pero aquella era mucho mejor que esta, ¿eh?
5: Bueno, y que va menguando, ¿no? Waka Waka, bla, bla, Dai Dai. O sea, lo último es un balbuceo, el próximo,
4: sí,
5: Mundial.
4: Es verdad. Se llama Dai Dai. Oiremos este Dai Dai hasta en la sopa. Prepárense.

0: també tenen dret a escoltar bona ràdio.
1: Anem amb els sants.
0: Anem amb els sants. Mira, avui és Santa Vega, escrit amb B alta, de Andén, i Sant Esturmio de Fulda.
1: És que Esturmio... Esturmio és molt fort com a nom, eh? L'agenda no. T'explota. Si intentes introduir el nom a l'agenda, en el mòbil, et salta l'antivirus. Cabre, diu, no, esto es un código malicioso que t'estan intentant ficar. Home, tu imagina't, mare meva. Esturmio el tema, eh?
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
1: Tots els nostres oients que sigueu esturmiós, avui el dia us el dediquem, i de veritat una abraçada ben forta, perquè bueno, no tot han de ser inconvenients, eh? Podeu ficar de password al vostre nom a qualsevol cosa que ningú l'encertarà mai. Saps allò que et demanen? Una mayúscula, una minúscula, un caràcter especial, números... Pobre de tu que et deixis una d'aquestes coses, que t'avisa de seguida. Tu poses aquest nom i no et demana ni números. És igual, diu, aceptado.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'actualitat de Catalunya
2: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaCero.es
2: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
3: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Lleida, la teva radio.
4: Bustillo está aquí. Hola, Bustillo.
5: Hola, y vamos a repasar otros detalles de la jornada. Por ejemplo, otra despedida que ha sido muy bonita, la que ha tenido Trejo en el Rayo Vallecano, que se ha despedido hoy, que le habían dedicado también un mural y que ha hablado también después del partido, agradecido por esta despedida que le ha brindado el Rayo.
6: Primero, no puedo creerlo, no sé ni en dónde estoy. Agradecido de por vida por el cariño que me han dado durante los 10 años, pero el día de hoy yo creo que ya es tocar el cielo con las manos, así que... Orgulloso de haber vestido esta camiseta, de haber recibido tanto cariño y de haber sido tan transparente y leal con toda la gente de aquí.
4: Justi.
5: Y para la próxima semana, ya habéis contado que hay equipos que se la juegan, uno depende de sí mismo. Juega en casa, es el Girona, y ganando al Elche salvaría la categoría. Es lo que valora Michel después de la mala racha que lleva el equipo.
7: Depender de ti es oro. El vestuario estaba dolido hoy por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza, porque no toca lamentarse de nada, porque como has dicho tú, de lo malo malo, el empate de hoy, si hubiera marcado la última Estuani, nos obligaba a ganar también. La sensación tiene que ser de convencimiento en algo que yo creo que en los dos últimos partidos hemos hecho bien, que es mirar a la cara al rival e ir a por él.
5: Se resolverá todo en la última jornada. Y en segunda división hoy el Deportivo de La Coruña ha ganado 2-1 al Andorra y el Zaragoza ha perdido en la Romareda 1-3 con el Sporting de Gijón. El Racing subió ayer, ahora mismo tiene en su mano subir también el Deportivo de La Coruña, que tiene 74 puntos. Almería es tercero con 71, tiene asegurada ya por lo menos jugar la promoción, y ahora mismo están en promoción también Málaga, Unión Deportiva Las Palmas y Castellón. Y con los mismos puntos que el Castellón está el Burgos, que también puede aspirar claramente a la promoción, al igual que el Eibar, que está a dos puntos. En la zona baja de la tabla no hay ningún equipo descendido, pero son claros candidatos el Zaragoza, que es colista, la Cultural Leonesa, el Huesca y el Mirandés. Mañana hay un partido todavía, Leganés-Huesca. El Leganés, si gana, se salva. Y ya solo el descenso sería cosa de 5, los 4 que he dicho y el Cádiz.
4: Es un descenso baratísimo. O sea, quiero decir, es una permanencia baratísima, porque normalmente en segunda hay que hacer 50 puntos y estamos hablando de que el Cádiz con 40 se puede salvar.
8: Más difícil salvarte en primera, o sea, más puntos en primera con dos equipos menos tienes que hacer para salvarte. Sí, es increíble.
5: Fíjate que ha terminado el partido de la Romareda, David Navarro, ha dicho el entrenador del Zaragoza, lo único que espero ya es que no manchemos más la camiseta en los dos partidos que nos quedan. Y fuera del fútbol, Master 1000 de Roma, otra victoria de Sinner, ha ganado a Casper Ruud 6-4-6. Ha ganado absolutamente todo en tierra, Monte Carlo, Madrid y Roma. Y antes había ganado
4: en tierra, María Aire.
5: Pues se presenta Roland Garros, ya no hay que decirlo, como claro favorito. Y en el Giro de Italia, victoria de Vingegaard en el Giro de Italia, la novena etapa. El portugués Alfonso Eulario mantiene maglia rosa.
0: Onda Cero Cataluña. Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
9: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
10: Ojo, ojo.
11: Por mi hija, mato.
12: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
1: Mireu, us he de confessar una cosa. Els que fem això de la comunicació, i més especialment el que fa, els que fa molts anys que fem ràdio, és allò de que sempre diem que faci fred o calor, aquí sempre estem al peu del canó. Mira, m'ha sortit un redolí sense voler. Però bueno, la idea era que ens agrada, és que tenim la necessitat de comunicar i de fer-vos companyia. Però a vegades sempre diem allò, encara que caigui pedra, aquí nosaltres... Bueno, doncs avui ha caigut pedra de debò, eh? I tot i així, no ha faltat a la seva cita amb Nits de Ràdio l'home que ens explica millor que ningú les vides de la gent que ens ha acompanyat a la televisió i que forma part de nosaltres, de la nostra banda sonora emocional, el grandíssim Robert Calvo!
13: Bravo! David Cervelló! Ai, Déu meu, jo és que de debò em friso per aquest moment de la setmana en el qual un home que m'estima moltíssim, per cert, es dedica a presentar-me com mai ningú m'ha presentat a la vida. Per tant, vaja, és que és el moment més esperat de la setmana per mi. Bueno, és quan algú fa un carinyo, una falaca, una cosa...
1: Però mira, tu saps quan fas carinyo és quan fas ràdio. Fas carinyo a tots els oients, eh? I estem sempre en bones mans, eh? Amb en Robert.
13: Ai, gràcies, home, estimat.
1: Que és un veritat.
13: Un programa que poden escoltar cada diumenge, a les 6 del matí. Però
1: sí, senyor.
13: T'he de dir una cosa.
1: A veure.
13: Aquest dimarts, vull dir, ara fa unes hores...
1: Sí.
13: Ha vingut a la ciutat una convidada que ha vingut a la secció Ciutat Solidària, és la presidenta d'una entitat solidària, i quan ha arribat ens ha dit, jo és que estic molt emocionada avui perquè jo no us ho he dit, però sóc oient vostre diària.
1: Oh!
13: I m'heu convidat al programa que jo escolto cada dia.
1: Quina gràcia, que bo!
13: I llavors quan ha marxat, jo estava, diguéssim, a la peixera, no estava dins amb en Gerard i la Míriam, i quan ha sortit s'ha atansat a la peixera i m'ha dit... Em faria molta il·lusió, però molta, fer-te una abraçada. Tu sí que ets tremendo.
1: Oh,
13: bravo!
1: Bravo! Bravo! Ens hem quedat amb el nom d'aquesta senyora?
13: No recordo el nom, però ara te'l diré. Vull dir que...
1: Val, home. Perquè
13: aquesta és que... oient d'Onda Cero Catalunya, que són molts els oients, però quan algú et diu expressament jo és que t'escolto en aquell programa, quan em diuen a mi... T'escolto fent putxeritos a la, no? Amb el David Cervelló a les dues de la matinada entre el duerme vela, no?
1: Bueno, és que escolta, és que ens agrada emocionar-nos, tu. Perquè la vida és emoció.
13: Mira, aquesta dona es diu Margarita Ibáñez i és la presidenta de l'associació AGAM, que ha vingut aquest dimarts aquí a la ciutat.
1: Doncs a la senyora Margarita Ibáñez, des d'aquí el nostre homenatge, perquè això demostra que fem això d'ajudar-nos els uns als altres i de donar-nos costat i fer-nos aquesta companyia, aquest escalf, que jo crec que és important, i que aquí el fem, Molt bé, fantàstic.
13: Avui, David, venim a parlar d'una efemèride, que no és una efemèride, diguéssim, positiva, però, com tot, amb els anys, cura. Les ferides, algunes curen, les altres no, algunes queden obertes per tota la vida, i altres... s'hi conviu. I jo crec que amb aquesta ferida hi estem convivint els espanyols i espanyoles, bé, els que van néixer a partir del 1995, no, però els que hem nascut abans del 1995, convivim amb aquesta ferida, que alguns diran, aquest tio parla d'una ferida, i no ho és, això. Però vostè potser no, però jo crec que artísticament en aquest país, el dia del qual avui parlarem, va ser un dia molt, molt destacat a la història musical, cultural d'aquest país. Estem a 13 de maig. Home, David, que no hi he caigut jo amb això.
1: A veure.
13: És 13 de maig ja, no?
1: Sí, ja és 13 de maig.
13: Avui que parlarem d'una coplera, perquè ja vaig donar alguna pista, d'aquí és la celebrity convidada d'avui. Avui és 13 de maio, que és el nom d'una copla.
1: Ah, mira.
13: Una copla molt, molt popular que, vaja, l'han versionat la Piquer la primera. Mm-hmm. I després de la Piquer també la Pantoja i moltes altres, que es diu 13 de maio.
1: Pues
13: hi ha una cançó que es diu 13 de maio.
1: Imagina't.
13: Que diu, Ay, 13 de mayo, cuando me encontré contigo. Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo. Y las 9 letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencia de linaje y apellido. Yo digo.
14: ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se m'ha caigut un ull de l'emoció.
13: Gràcies per aquests aplaudiments, però la Piquero cantava molt millor, això, mira.
14: A veure. És difícil,
13: eh? De Mayo, David, jo no hi havia caigut.
14: Mare meva, però és que com canta el Robert Calvo, eh?
13: Ai, gràcies, estimat. Ara ho canta millor la Piquero, que li posava veu a aquesta copla.
15: Ay, 13 de mayo, cuando me encontré contigo.
13: Cuando me encontré contigo, David Cervelló.
14: Imagina't, eh? 13 de mayo,
13: ay, tus ojos de manzana. Y tus labios de cuchillo.
14: Imagina't, eh?
13: Y las 9 letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencias de linaje. Claro que sí.
14: Tú,
13: bendita sea la madre. La madre que te ha parido, David Cervelló. Que solita se quedó. Ah, bueno, doncs això és una copla meravellosa que ens posa les bases, fixa't tu.
14: Sí, tot està lligat aquí, eh? Aquí.
13: Lligat, has vist que ben lligat?
14: Mare meva.
13: Avui anem el 16 de maig de l'any 1995. On eres tu aquell dia?
14: Doncs no me'n recordo. En tot l'any 95, com per recordar el 16 de maig? A veure.
13: Diuen, mira, doncs diuen que la memòria és molt selectiva i sempre que escolto un expert dir això, penso que és cert.
14: Sí.
13: La memòria a vegades ens selecciona moments que no saps per què s'han quedat allà.
14: Bueno, a vegades per emocions, per sí. Sensacions i per vivències. Sí.
13: Per això precisament porto aquest tema avui aquí, perquè, com deia, hi haurà persones que diran doncs a mi no em va ni en bé aquest tema, o no em va emocionar, o no em va tocar, o em va ser igual, no? Però jo recordo aquell matí del 16 de maig de l'any 1995 i he deduït, ara ho buscaré, però hauria de ser dimarts, perquè la meva mare era a casa. Vull dir, el dimarts és el dia de festa setmanal de la meva mare del bar.
14: Molt bé.
13: Llavors estàvem tots dos esmorzant a casa abans d'anar a l'escola. Per tant, això va passar de matinada. I avui ho he anat repassant tot. Va passar a les 4 de la matinada, el que avui explicarem aquí, que és que el 16 de maig de l'any 1995, ens van anunciar a la televisió que s'havia mort una dona molt important d'aquest país, Lola Flores.
16: La muerte de Lola desaparece una de las artistas más singulares de los últimos 50 años y también una cierta imagen de España.
13: Ramón Pellicer, eh?
14: Ay, sí.
16: Al final, un cáncer que la persiguió durante años ha vencido la resistencia de quien fue un símbolo de tenacidad y de ganas de vivir.
17: El telegrama enviado por los Reyes
13: Elena Sánchez del Telediario
17: en dos líneas el significado de la desaparición de la cantante y bailadora jerezana. Ha muerto una de las más grandes artistas de este siglo. La muerte de la admirable mujer que fue Lola Flores ocupará una parte importante de este telediario.
18: Lola Flores, le decíamos antes, ha luchado más de 20 años contra una grave enfermedad. En los ambientes artísticos y periodísticos.
13: Això era entre les notícies, explicant-ho Pedro Piqueras i Maria Rey.
18: Ocultó esa lucha personal, pero nadie fuera de su entorno podía imaginar que la muerte estuviera tan próxima.
19: Anoche, sobre las 4:30 de la madrugada, una ambulancia de protección civil llegó a su domicilio madrileño a gran velocidad. El médico y los socorristas la encontraron inconsciente, pero no dio tiempo a trasladarla a un hospital.
18: Por la casa de Lola Flores y por el lugar donde se ha instalado la Capilla Ardiente han pasado hoy los nombres más destacados del mundo del espectáculo.
20: Estaban casi todos, artistas de su época y otros mucho más jóvenes, compañeros de la canción y del cine, profesionales que hoy querían destacar los valores que menos conocíamos los espectadores, los de su personalidad.
21: ¿Qué quiere que te diga? Que España es paralizado y el mundo también se ha ido ya.
22: Es algo muy fuerte para todos los amigos de ella y para pero, España. Para España y para el mundo, ¿no?
13: Doncs això té raó...
14: L'Ortega, no? L'Ortega Cano, no?
13: Sí, l'Ortega Cano que diu ha sido un palo muy duro para España y para el mundo. I és veritat que, com a mínim per l'Amèrica Llatina, que és on tenia més implantació la música de Lola Flores, va ser un pal molt gros. Jo recordo aquell matí de dit, com et dic, la memòria és molt selectiva. Jo menjava unes galetes Maria, marbú dorada, per ser més concret.
14: Marbú dorada, eh?
13: Que estava sucant la galeta i de cop el Telediario de Televisió Espanyola va dir «Buenos días, ha muerto Lola Flores». Sí, i jo vaig dir «Com?
14: Sí, sí.
13: No pot ser que hagi mort la Lola Flores». I sí, clar, tothom s'ha de morir, però és que ella va morir massa d'hora, amb 67 anys. El càncer se'l va emportar després de 25 anys.
14: Això és el que m'ha semblat impressionant, el fet de que tant de temps hagués estat malalta d'això.
13: 25 anys, concretament.
14: És increïble.
13: I 25 anys que van donar per molt, ara ho anirem repassant, i el que farem aquí és repassar algunes pinzellades que ens va deixar a la televisió, evidentment, on Lola Flores va fer moltes coses a la televisió, a part d'aparèixer-hi a entrevistes, a programes com a convidada, també va ser presentadora de televisió, perquè en va fer molta, amb la seva filla, sense la seva filla, com a presentadora, com a copresentadora, en fi, una carrera molt prolífica, no només a la música, sinó també al cinema i en altres disciplines. La faraona que moria aquell 16 de maig de l'any 1995, no sense abans, com bona estrella i bona gènia, haver previst el seu funeral i tot el que passaria aquell dia. Una vegada va anar a la Clave del Balbín, programa mític de la història de la televisió, anys 80, Televisió Espanyola, i allà una espectadora que va opinar li va dir: "Hace tiempo que no te veo con la bata de cola. ¿No será que estás abandonando tu sueño de identidad, que es la bata de cola, para irte por otros derroteros?" Y ella le va a contestar así de contundent:
2: "Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal, cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo, y canto torbellino de colores, que estoy más vista ya que la más, pero ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie, y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no, pero a lo mejor pido que en la caja me la metan.
3: Otra pregunta.
2: La bata de cola.
13: Maravillosa. És que ella no dava puntada sin hilo, Hi ha un moment també de la Trinca, d'un programa de la Trinca que va ser convidada, i tu te llevas bien con todas las folclóricas? Diu, sí, muy bien. I diu, con todas, todas. I con Isabel Pantoja, i està fent un morter, i de cap comença a donar així molt morter, i diu, no, que sí, con Isabel Pantoja también. Vull dir que allà es notaven algunes tibentors entre les copleres del moment, les tonadilleres.
14: Havia de ser molt divertida aquesta dona,
13: Mira, és que
14: havia de ser molt divertida.
13: Tots hem vist documentals de la vida de Lola Flores, tots hem conegut la vida d'aquest personatge únic, irrepetible, un geni sense parangon, sense igual.
14: Sí, sí, sí.
13: Tots hem vist capítols de la seva vida, però jo, sempre que veig un documental d'ella, i per fer aquesta secció n'he vist algun fragment, penso, totes aquestes persones que van tenir la fortuna d'estar al seu costat, de nodrir-se d'ella i dels seus diners també, es poden sentir molt afortunats, perquè de Lola Flores n'hi ha una cada segle. Jo no vull que ara se'm tiri ningú al damunt, ningú, David, però a mi fa temps que penso que, com que se'n dona una cada segle d'aquest tipus de personatges, i la del segle passat ja la vam tenir, que és Lola Flores, m'atreveixo a dir que als anys 20 d'aquest segle podríem estar davant d'una de les que podria arribar a igualar en popularitat i incidència musical a Lola Flores, que és Rosalía, que ara mateix és l'estrella del moment, i que diguéssim que és la que està fent, obrint camí també de la música que es fa des d'aquí pel món,
14: i
13: és una dona de Sant Esteve Sesrovires que de cop i volta actua a Nova York, a Xangai o a Taipei.
14: Sí, sí.
13: I crec que pot igualar ara mateix aquella popularitat que va tenir en el seu moment Lola Flores.
14: Aquests genis que creen tendència, no? Que van més allà de que
13: t'agradin. Això són influencers, David.
14: Sí, exactament. Les altres són inflonada.
13: Sí.
14: Aquestes són influencers total.
13: Ella sí que és una influencer.
14: I tant
13: que sí. Influencer era que quan donava entrevistes li preguntaven coses molt transcendentals, perquè la Lola, quan es posava a oferir entrevistes, es posava molt transcendental. A mi m'agrada molt això d'ella, que com a entrevistador és un luxe tenir-la, no només pel personatge i la seva història, sinó perquè qualsevol, perdó per la paraula, merdeta, te la convertia en un titular, perquè li posava la pàtina aquesta de drama, entre drama i una cosa graciosa, i et sortia per la tangent i no t'ho contestava, però t'ho acabava de contestar. És meravellosa com a entrevistada. I sabies que per una cosa o una altra aquell contingut s'acabaria viralitzant en temps de no existència de les xarxes socials? Ella, que va néixer a Jerez de la Frontera, a Cádiz, el 21 de gener de l'any 1923, per tant, ara fa 3 anys va fer els 100 anys, ara en faria 103, i va morir a Madrid, a Alcobendas, el 16 de maig del 1995. Ella ja havia previst com volia que fos el seu funeral. Ella preveia que se l'enterraria a Sevilla, no va ser així, però ella sobretot va pensar en un col·lectiu a l'hora d'idear la cosa com volia que fos. Li va explicar a Lauren Postigo al Correo de la Pacheca.
6: Me gustaría, de verdad, que me sacaran todo lo que tengo así por dentro y me dejaran tal como estoy, que me dejaran mi carita, mis manos, mis brazos, tal como estoy, embalsamada. Embalsamada, muy,
2: Con las manos
6: cruzadas. Pero mi carita y mis brazos y mis manos y todo. ¿Cómo?
2: Con las manos cruzadas.
6: Con las manos así puestas, no, eso no me gusta.
2: No.
6: No, las manos más graciosas, no sé. Las manos que me las pusieran, no sé, con otro aje, ¿no? Con otro aje, sí.
2: Y oye, que me había dicho también que te tocaran una orquesta. Ah,
6: bueno, mira tú, yo lo que me gustaría era. Hoy me da, qué sé yo, hablar de estas cosas, ¿no?
2: Pero es interesante, ¿no?
6: Malo eres,
2: ¿no? Esto es un testamento, dime.
6: Bueno, mira, me gustaría morir en Madrid. Y después de embalsamarme, como hemos hablado, que me llevaran al teatro de mis éxitos, al Teatro Calderón de Madrid. Me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho, y toda la gente que me quieren mucho y que son muy admiradores de mi arte, ¿no? Para que me vieran todo el mundo, haciendo una colita y que todo el mundo me viera. Ay, pues mira, Lola, qué lástima con lo graciosa que era. Yo sé hasta las cosas que iban a decir. Y después de que estuviera un poquito tiempo allí en el Teatro Calderón, me gustaría que me llevaran hasta Sevilla ya, bueno, recorrer lo que hay que recorrer en Madrid, hasta que me metieran donde fuera para llevarme a Sevilla, con una orquesta grande detrás, como esa orquesta que se ponían antes en las Alameda, ¿no? Sí. Para tocar, para que la gente escuchara la música. Una banda
2: filarmónica, ¿no?
6: Tocando la zarzamora. Detrás de mi entierro, tocando la zarzamora. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y yo puesta allí con mi carita y mis manos, así con aje puesto, hasta que me llevaran a Sevilla.
13: Ay, señor. Yo lo tenía todo previsto, los mariquitas detrás, la banda detrás, tocando la zarzamora, en fi. No hi ha persona que hagués previst millor el seu funeral, el seu final, que va ser, evidentment, a l'altura de les circumstàncies i del personatge, no? La Lola Flores, que va ser una estrella contundent i irrepetible en aquest país i que ara doncs, es commemoren els 30 anys, o es recorden els 30 anys, 31 ja aquest any, de la seva mort. Ella va deixar moltes frases en vida, ara n'escoltarem algunes. Uh-huh. Jo em quedo amb una entrevista que li va donar a Jesús Quintero, que a mi em sembla... És molt de la Espanya del moment, no? També sí. Tot, com diem aquí sempre, s'ha de contextualitzar en el moment en el qual es diu. Ella que va viure, no sé si al límit, però sí com va voler i sense quedar-se curta en res, li va dir, tu te tienes que meter una rayita un día, te la metes. Tu te tienes que tomar dos cubatas una noche, te los toma. Tu te tienes que fumar un porro, te los fuma. Ahora, con mesura. Clar. Com mesura. Dius, home, a veure, dos rayitas, un porro i dos cubates, home. Ja vas ben preparat per la nit.
3: A veure, si és el mateix dia, igual seria una mica complicat, però sí.
13: Sí, ai, sí, i jo, del lliçó de vida d'aquesta dona cap a la seva filla, cap a Lolita, em quedo amb una frase que a mi també em diu molt la meva padrina, que és qui m'ha criat, que em diu, tu, diverteix-te tot el que puguis.
3: Sí,
13: ella li va dir a la seva filla, tu haz todo lo que quieras, diviértete, haz lo que el cuerpo te pida, pero cuando veas que estás llegando al precipicio, da dos passos per atrás.
3: M'encanta.
13: La vida és això, eh?
3: M'encanta.
13: És en el límit, però sense sobrepassar-lo, no?
3: Quina meravella. Quina meravella.
13: Hi ha un moment que a mi em sembla meravellós, que és quan ella es posa més tendra o més sentimental, que un dels llegats que la faraona, es diu la faraona,
3: sí,
13: vull
3: sí,
13: dir, a què li diuen la faraona? A ningú, a Lola Flores. La faraona li va dir a la seva filla, tu quiere. Perquè la Lolita tenia allò de amor, tu quiere que te quieran más o menos, eso no te tiene que importar. Se disfruta mucho, se disfruta mucho más queriendo que dejándose querer. Se disfruta más queriendo que dejándose querer. És una frase que em sembla meravellosa.
3: És meravellosa. Perquè al final el que reflecteix aquesta frase és que tu sents el que sents tu. Per tant, tu no pots sentir el que sent l'altra persona. Per tant, tu el que has de ser és tu sentir les coses i sentir-les al màxim tot el que puguis, totes les coses bones.
13: Jo li afegiria el que jo penso, d'això, que quan la gent parla de transcendir la vida o de com ens recordaran... Mira, jo, a aquestes altures de la vida, que ja veus una mica de què va la cosa, no? Amb 42 anys ja saps de què va la cosa.
3: Sí.
13: Penso que, i això tu també ho convindràs amb mi, i tothom que ens escolta, jo crec, senyor, vostè demà es morirà, o jo em moriré demà, i demà passat ningú parlarà de mi, ni de vostè, ni del costat. Probablement ningú. A la família el recordaran durant molt temps i tota la vida, però tampoc parlaran de vostè cada dia ni en cada moment. Desapareixerà. I què haurà transcendit de vostè? Res. Haurà transcendit que l'hagin estimat.
3: Això sí.
13: Per mi, com sempre dic, transcendir és que t'estimin. Per tant, que t'hagin estimat a la vida. I en aquest cas,

0: la visió de Lola Flores és això. Tu quieres que te quieran más o menos, eso no te tiene que importar. Tú tienes que disfrutar. Se disfruta mucho más queriendo que dejándose querer. I em sembla una gran frase de Lola Flores, que va tenir alguns moments curiosos que va protagonitzar a la televisió. Sí. Un dels més icònics que ha donat una frase per la història, que protagonitza samarretes, encenedors, tot, cendrers d'aquest país, tot el tipus d'artilugis, és aquella que va haver de pronunciar quan el casament de la seva filla Lolita Flores amb Guillermo Furiase,
1: sí,
0: va haver de dir allò de si me queréis, irse si me queréis. Però clar, és que ella i la seva filla en una entrevista de televisió uns dies abans van dir toda España está invitada a la boda.
1: Clar.
0: S'ho van prendre al peu de la lletra i van anar a rebentar-li un casament que no es va poder celebrar més enllà de la sacristia.
2: I en el lugar de la parròquia, Nuestra Señora de la Encarnación, masas enteras de personas llegadas de Torremolinos, Fuengirola e incluso de Cáceres habían tomado por completo la iglesia.
3: Si me queréis aquí, no hay más chance. Si me queréis algo, irse. No se puede casar. No se puede casar.
0: Tot això, David, està subtitulat en anglès perquè s'ha més algun canal internacional, sí.
1: Ai.
0: Posa el Lola, take it easy. Y allá
2: a las 8:30 de la tarde no pudo celebrarse la boda.
0: Claro.
2: En una habitación interior de la sacristía y solo los novios con el sacerdote y los padrinos.
3: No hay que sacar a la gente, hay que sacar a la gente. O no se casa. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza, claramente.
0: Sí, es una vergüenza, pero la van provocar ella y la seva filla, la vergüenza, en realitat. Vull dir, dins del carinyo. Un altre moment que a mi em sembla espectacular és de l'any 1977, quan en una actuació al programa Esta Noche Fiesta, a la sala Florida Park de Madrid, allà amb l'Íñigo, li va dir allò de... va començar a fer allò que feia amb el cap, amb els cabells i tot allò, va perdre l'arracada, el pendiente, i va dir, Íñigo, jo el pendiente no lo puedo perder porque es muy caro.
3: No, no sé, pero no se puede perder. No, eso no, eso son las cosas de aquí. Bueno, ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó. No. Yeah. Esto es un fleco.
1: Eso es un fleco. Ya sortirá a Lola.
3: Pero muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
0: Bueno, és meravellós.
1: I el de la guitarra, ja, rascant la guitarra perquè si s'animava.
0: Es va acabar turbant, l'arracada, i tenia un valor sentimental molt alt per ella. Ella que deixava molts diners en els demés, David. Això ho han explicat molts dels que l'han volgut.

0: con todos los que han dado esa peseta o esas 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
1: Doncs,
2: és un crowdfunding, ella va inventar el crowdfunding.
1: Sí, sí. Mira, ella va inventar el crowdfunding, sí. Va inventar el rapeo, va inventar els ritmes urbans, és a dir, el com me la meravella... Jo no sé dir, com me la meravellaria jo?
2: Només ho sabia dir ella, això.
1: Això no ho diu ara ni la Rosalía ni cap d'aquestes. Ho diu Lola Flores, com me la meravellaria jo? No hi ha un altre que ho digui així.
2: Ai, senyor.
1: Com me les meravellaria jo, David Cervelló, per no haver estat coetani de Lola Flores durant 11 anys de la meva vida i haver d'aprendre tot d'ella ja en el desconeixement o en la posterioritat, no? M'ha agradat molt que això hagi passat aquest ai, 13 de mayo, cuando me encontré contigo, David Cervelló. Ay, tus labios de manzana y tus ojos de cuchillo y las 9 letras de tu nombre sobre el mío que borraron diferencias de linaje y apellido.
2: Quina meravella, de veritat, quina meravella que tenim aquí totes les setmanes i aquests homenatges que ens tornen anys de vida, perquè ens, ens fan reconnectar en moments de la nostra vida, de la nostra infantesa, de la nostra adolescència, depenent de les generacions els que ens escolten, i que al final et fa retrobar amb aquest bagatge, amb aquest camí que anem fent a la vida i que, com molt bé comentaves i que deia la Lola, doncs cal viure-ho amb intensitat, perquè al marge de que poguéssim o no deixar algun tipus de llegat o d'impressió o de record, no hi serem, quan no hi siguem, la idea és que no hi serem, per tant, ens serà una mica igual. Més val que almenys ens haguem quedat a gust de la vida que hem tingut. No?
1: Com diu ella, vive i vive al límite. Luego, cuando estés al borde del precipicio, ya te retiras un poquito, ¿no?
2: Sí, sí, total.
1: És això, és això. Però que transcendir és que t'hagin estimat. El dia següent de morir, ningú recordarà tu.
2: Totalment. I si ho fan, qui ho faci, doncs serà que...
1: Estimava molt, sí, sí.
2: Exactament, que el vas... Que...
1: Jo només espero que quan me n'hagi d'anar d'aquest món...
2: Sí,
1: a dalt tinguem una saleta els dijous, els dimecres, per fer aquesta secció tota la vida de mortals ja, David.
2: No ho sé, si hi ha alguna cosa més, que hi hagi un micròfon.
1: Fem junts, sisplau.
2: Sí, sí, que hi hagi un micròfon i que puguem seguir fent històries. Te'n recordes quan estàvem vius? Bueno, alguna cosa d'aquestes. Bueno, en fi, és un plaer escoltar-te. Visca la vida i visca aquestes emocions i visca la ràdio. Robert Calvo, una abraçada.
1: Adéu, adéu.

0: Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història.
1: ...1967. Som a la Marató de Boston. Fa molt, molt temps, però la neu no és la protagonista d'aquesta cursa. Catherine Switzer s'acaba de convertir en la primera dona a córrer aquesta distància i amb una marca de 4 hores i 20 minuts creua la línia de meta d'un esdeveniment que, durant 70 anys, havia estat només per homes.

0: Switzer va completar la inscripció i va signar amb les seves inicials per amagar la seva identitat. Va córrer amb el seu entrenador, Arnie Briggs, i el seu company, Tom Miller, un jugador de futbol americà. L'esportista ha explicat posteriorment que la idea de córrer llargues distàncies sempre s'ha associat als homes.
1: The idea of running long distance was always considered very questionable for women because, you know, an arduous activity would mean...
0: Quan en parla irònicament, argumenta que una activitat física intensa pot fer-te créixer molt la musculatura de les cames, provocar que et surti bigoti o pèl al pit i fer que l'ho tercaigui. Amb l'objectiu de trencar aquest mite, es va llançar a córrer la famosa cursa.

Però durant la prova i sense previ avís, Switzer va veure un camió amb els directors de la cursa a sobre. Un d'ells, Jock Semple, va baixar del camió i la va perseguir fins a cridar-la: «Marxa de la meva cursa i dona'm aquest dorsal». Llavors Semple va començar a agafar Switzer per treure-li el número que la identificava com a participant, fins que el seu company, Miller, va empènyer el director de la cursa per evitar-ho. L'incident es va produir davant de la premsa que, agressiva, preguntava a Switzer per les seves intencions. Ella va respondre que l'únic que volia era córrer.

Switzer explica que en aquell moment va sentir que si no acabava la cursa, tothom diria que les dones no podien córrer aquella distància. Ja de tornada, va veure que la seva incursió dins d'aquell món, fins llavors masculí, apareixia a les portades de tots els diaris. En aquell moment, va constatar que, efectivament, aquella cursa no només havia canviat la seva vida, sinó la de totes les dones que volguessin fer esport en un futur.

T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.